0: saps com animar un parquineo? Posa Flash FM.
1: Like

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Baix Empordà, 88.4. Platja d'Aro, Palamós, S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: el mateix tio del Pepas, amb l'Steve Aoki, aquest el coneixeu de sobres, també amb la Gracie cantant aquesta cançó. Es diu Ja pa què.
1: No us espanteu.
0: Epa.
1: Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Doncs efectivament posem en marxa el Flash Matí d'aquest dijous, d'aquest 11 de juny del 2026. Ja pa què, pa què, pa què. És el que ens diuen en aquesta cançó, eh? Diuen, ja per a què te voy a querer si ja he tancat el cor, no sé què. Bueno, una miqueta d'aquestes històries. Així que al final s'enganxen i de mala manera, eh? De mala manera. Una cançó que està a tot arreu ja. Apareix a moltes llistes, eh? La posen a la Isla de les Tentaciones, que al final és el més important. I també aquí, evidentment, que és el megacrack de Flash FM al llarg d'aquesta setmana. Les 6 i 4, posem en marxa tota la maquinària d'aquest programa que s'allargarà fins les 11 del matí. Tenim 5 hores per endavant per repartir molta música amb una claríssima missió que és espavilar a tot el país, tot Catalunya, tot Andorra, aquelles fronteres i aquelles que estigueu escoltant a qualsevol punt del territori a través de l'aplicació o la web flashfm.cat. Aquí l'Héctor Ortega. Mira, estic veient cançons del Figaflauas, del Quevedo. Tenim el BL, tenim el Gordo, tenim Arcángel, no sé, en definitiva, tota la música, tot el ritme necessari per començar de la millor manera aquesta nova jornada o per acabar la nit, si sou d'aquells i aquelles que treballeu en horari nocturn. Si sou d'aquells mussols que esteu desperts tota la santa nit, vale? Avui, amb els regals habituals d'aquesta setmana, les entrades pel Sonar. Avui també en tindrem un parell dobles. Tindrem la samarreta del programa. Explicarem moltes notícies random, perquè el món està fatal. Repassarem el tema de la Sele, les festes de final d'exàmens, en fi, tota la història del Flash Matí, no?
1: Flash! Els matins són del Flash Matí.
0: I també d'Ugel, perquè és un tio que no para de fer música, en aquest cas.

0: madrileño, en aquest cas amb la Becky G. Això es diu Buri 2018 amb la tonteria, eh? Gairebé les 6 i 11 minuts ara mateix d'aquest dijous 11 de juny del 26. Com esteu? Què tal? Som al Flash Matí, ja sabeu, de 6 a 11 cada dia amb entradetes pel Sonar. Aquesta és la setmana Sonar, si voleu anar doncs, a aquest festival de música electrònica que està allà a tocar. El tenim aquí a tocar. És la propera setmana del 18 al 20 de juny. Avui us regalem més entrades. En concret, pel segon dia dels 3 de festival, pel divendres 19 de juny, i una gorra també de regal del Sonar. La pregunta, ara que estem en plena selectivitat i que n'estem parlant molt aquí al Flash Matí del tema, volem saber quina seria la vostra tècnica secreta per copiar en un examen, o com ho fèieu vosaltres, per copiar en algun examen. Va, podeu participar a través del WhatsApp del Flash Matí, obert ara mateix.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: 628 060513. Quina és o quina va ser la vostra tècnica secreta per copiats? No li direm a ningú, no us preocupeu per això. No, no, tot queda aquí en família, En joc, entrades pel Sonar 2026, la propera setmana, perquè hi aneu el divendres 19 i de pas us emporteu una gorra, tu.
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Ens quedem amb BL, Huesco, La Plena.

Aquest és el Cano, la cançó es diu Se pone las Nike, l'escolteu a Flash FM. Bon dia, què tal, com esteu? Un quart i dos minuts ara mateix de set d'aquest dijous. Ja estem a dijous, penya. 11 de juny, això continua. Ara amb el Quevedo obrim de nou l'àlbum Scandic. Ai, l'àlbum Scandic, no, l'àlbum El Baifo. La cançó es diu Scandic, mora meva, és molt d'hora, eh? Espavilem el personal o què, va?

0: Ara mateix, les 6 i 23 minuts, ben d'hora pel matí, som al Flash Matí de Flash FM. Taqui, taqui! Aquí l'Ortega, avui regalant-vos entrades perquè aneu al Sonar 2026, ja sabeu. Aquesta és la setmana Sonar a Flash FM i al Flash Matí som la vostra porta d'entrada a aquest festival, evidentment, La Fira Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat. Avui tenim una entrada perquè aneu al segon dia del festival, en concret el 19 de juny, que és el proper divendres. Una entrada que ve acompanyada de marxandatge, d'una gorra. Us estem preguntant quina era la vostra tècnica secreta per copiar en un examen. Aviam, primeres idees.
1: Bon dia, Héctor. Doncs hola. Mira, jo ara ja tinc 45 anys, en la meva època no hi havia mòbils, ja. I llavors quan volia copiar en algun examen, el que feia era, jo estudiava tots els apunts, sí. I allò que no em donava temps a estudiar, doncs el que feia era m'ho passava a ordinador, vale. Anava a la copisteria i em feia una reducció dels apunts i me'ls enganxava en un regle. Tenia dos regles, un regle de color blau i un regle de color groc. I llavors m'ho posava allà i segons el que em demanaven, doncs treia un regle o un altre i m'ho copiava.
0: Molt bé.
1: Que passeu un bon dia.
0: Adéu. Gràcies, igualment. Bueno, no és mala, la tècnica és bona, Volem saber tècniques que fèieu servir per copiar.
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Va, digueu la vostra. Entrades en joc per Sonar 2026. Som al Flash Matí. Sona la Tini. Ella...

0: Tros d'himne que van treure's de la màniga els Figaflaues. La Marina està morena, i ben morena. És dijous, 11 de juny del 26. A tothom, molt bon dia. Flash.
1: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Anem a fer una repassada dels primers titulars del dia. Paula Montes.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. El Papa Lleó XIV ha beneït i inaugurat la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, la més alta del temple, que és amb 172 metres i mig l'església catòlica més alta del món. Ho ha fet combinant el català i el castellà. Ha estat el punt culminant de la missa de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que ha conclòs amb un espectacle de drons, llums i música presenciat per unes 120.000 persones. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra investiguen un altre tiroteig, aquest cop al centre de Barcelona. Un home va morir ahir al matí abatut d'un tret al cap al carrer Balmes. El fet va passar cap a les 10 del matí a plena llum del dia davant de la comissaria de la Policia Nacional, que tramita l'expedició de documents nacionals d'identitat i passaports a una zona molt transitada. I la investigació sobre el nadó presumptament maltractat pels pares cada cop posa més el focus en el pare de la criatura. Dues amigues i companyes de feina de la mare asseguren que la dona es plantejava fer fora de casa l'home perquè no cuidava bé el nen. Segons recull el diari Ara, així ho han explicat en la declaració que han fet aquest dimecres davant el jutge. Els esports. Avui comença el Mundial de Futbol, que es farà entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic. Arrencarà avui a Ciutat de Mèxic amb un partit entre l'equip anfitrió i Sud-àfrica a les 9 del vespre. I en bàsquet, el València i la Penya van jugar un partit memorable que va acabar 118-117 a favor dels valencians. A l'altra semifinal dels play-offs de l'ACB, el Barça rep avui el Tenerife en el segon partit de l'eliminatòria.
1: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Atención, muchacha. AISA, RVFV y Kremlin tiran aquí ficha, ¿eh? Tiran caña a Tortriadet. Ara mateix, les 6 i 34 minuts d'aquest dijous, 11 de juny del 26, som al Flash Matí de Flash FM. Bon dia a tothom. Jan Ponsa, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, Héctor.
0: Què tal, tio? Vas ser beneït ahir pel Papa o no, al final?
1: Televisivament.
0: Televisivament, eh?
1: Televisivament, sí.
0: A mi em veu i em diu, mira, xaval, tu no, eh?
1: Tu fuera.
0: Tu fora d'ahir. Escolta, parlem una miqueta del temps. Ahir a la tarda, vespre, va refrescar una mica, no?
1: Home, déu-n'hi-do, jo ahir amb pantalons curts per la capital catalana i sí, tenia una mica de fresca,
0: veus?
1: Eh?
0: I avui què?
1: Doncs mira, avui de moment aquest matí hem tingut alguns ruixats circulant pel litoral central que bàsicament han mullat el terra. Encara podríem arribar a tenir algun ben bé fins a les 10 del matí en aquest mateix sector i ens espera en general un dia doncs força tranquil. Alguns núvols sobretot a les comarques de Girona, núvols alts a la resta de Catalunya amb bastant sol, un dia doncs força tranquil. A la tarda tindrem encara menys núvols, sobretot a les comarques de Girona tindrem encara menys. Un dia on les temperatures màximes ja comencen a pujar un pèl. De fet, a partir de demà ja començarem aquesta pujada sostinguda i allargada amb el temps. Per tant, avui és l'últim dia que podríem parlar de fresca.
0: Ja, ja vas comentar que les temperatures de cara al cap de setmana pujarien i de valent, eh?
1: Correcte. A partir del cap de setmana i la setmana que ve es veu una...
0: Sí, també, eh?
1: Una cosa bastant pesada.
0: Molt bé. Aquelles d'anar-ho comentant sí, i anar repetint la jugada dia rere dia,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, d'anar suant.
0: Molt bé. Aviam, com estan ara mateix les temperatures? Què marquen els termòmetres?
1: Doncs mira, anem cap a les Borges Blanques, a les Garrigues, un poble molt Flash FM, per cert, 13 graus. A Torroella de Montgrí, al Baix Llobregat, 19 graus. A Das, a la Cerdanya, 3 graus i mig, Déu-n'hi-do. I a Perafita, al Lluçanès, 12 graus i mig.
0: Tots els pobles són Flash FM, tio, al final.
1: Sí, sí, sí,
0: una miqueta, però... no? Sempre hi ha un petit percentatge de flaixero i flaixera.
1: Sí, home, algun voló a les Borges Blanques heu fet, no?
0: Sí, home, i tant, uns quants, uns quants.
1: Per això mateix.
0: Jan, gràcies, fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
0: Aviam, tenim molta música, tenim un artista que es fa dir Gordo, que ja em diràs tu per què t'has posat Gordo de nom, de sobrenom, però està molt guai, eh? La música que fa, sens dubte. El lloro amb aquesta. Exclusiva Flash FM, Loco Loco.

0: Els matins són del Flash Matí.
1: Once

a Flash FM, el Flash Matí d'aquest dijous 11 de juny. Tercer i últim dia de les proves de la selectivitat. Avui també sortirem al carrer a preguntar cosetes als estudiants, aviam què n'opinen del tema. Es veu que ahir també hi va haver una miqueta de jaleu amb les mates. Avui, llengua catalana, mates del social, dibuix tècnic, història de l'art, química... Bueno, tu, quin follon, quin follon. 6:41 minuts, tenim molta música per vosaltres, per aixecar el país.

0: Des de Puerto Rico, Omar Kurz amb el Coco. L'escolteu a Flash FM, al Flash Matí, 7:45 ara mateix. Repassem el WhatsApp del programa, perquè avui també tenim per a vosaltres entrades pel Sonar. Sonar 2026, aquesta és la setmana en què cada dia podeu aconseguir entrades tant al Flash Matí com a l'Interactuar com al Flash Urban. De moment el que sí que podem anunciar és que avui us estarem regalant entrades perquè aneu el dia 19 de juny, divendres 19, al Sonar 2026. I de pas, una gorra, una mica de marxandatge també del festi. Volem saber vosaltres com copiàveu quan estàveu a classe o quan teníeu algun examen important, quina era la vostra tècnica per copiar en un examen.
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Pues jo agafava la goma d'esborrar, Milan, que és així llarga, que porta la funda, de cartró o així,
0: sí.
1: I posava ja les coses que no me'n recordava. Ara, el problema era després que si ho posaves amb boli,
0: malament.
1: Quan agafaves la goma se l'emportava tota la mà. O sigui que... horrible.
0: Bueno,
1: vinga, bon dia a tots.
0: Gràcies. Qüestió d'estratègia, al final. Tècniques per copiar, aviam.
2: Bon dia, Flash.
0: Què passa?
2: Mira, quería participar en la entrada. Mi tècnica para copiar los exámenes era pintarme toda la pierna de arriba abajo.
0: Está muy bien.
2: Parecía un pergamino.
0: Un pergamino, Tota la cama allà pintadeta amb els apunts i tal, no? Bueno, tothom tenia alguna tècnica per copiar, Avui volem saber la vostra.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Don't worry, no li direm a ningú, És un secret entre nosaltres. Entrades pel Sonar, vinga!
3: Flash! Un matí de bojos! Un matí amb el Flash Matí!

començar el dia ben amunt, eh? Els de la carretera, els que ja treballeu. Pitbull, Nillo, Give Me Everything. Som el Flash Matí de Flash FM. Molt bon dijous a tothom, va. Sona Quevedo, amb Elvis Crespo, per arribar a les 7 del matí. Des del Baifo, la Graciosa.

0: una sabrosa.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 7. El Papallau 14 ha inaugurat i beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família, l'església catòlica més alta del món, en una celebració espectacular. El pontífex ha considerat el temple com un signe d'unitat i concòrdia davant els reis d'Espanya, el president espanyol Pedro Sánchez i el president de la Generalitat Salvador Illa. Després de la cerimònia, el pontífex i la resta d'autoritats religioses, a més dels fidels presents a l'església, han sortit a l'exterior per veure un espectacle que ha combinat llums, drons i cant coral. Però va tenir també una part polèmica. La seguretat de la Sagrada Família va expulsar gairebé 600 cantaires que havien de beneir la torre amb l'Escolania de Montserrat en descobrir

0: el Canadà i Mèxic. Arrencarà avui a Ciutat de Mèxic amb un partit entre l'equip anfitrió i Sud-àfrica a les 9 del vespre. I en bàsquet, el València i la Penya van jugar un partit memorable que va acabar 118-117 a favor dels valencians. A l'altra semifinal dels play-off de l'ACB, el Barça rep avui el Tenerife en el segon partit de l'eliminatòria.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
1: Flash FM.
3: La que manda.

0: Es diu d'Elegidos, la coneixeu de sobres perquè aquesta setmana és el número 1 i a més per segona setmana consecutiva, saps? Jay Wheeler d'Elegidos, bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, bon dia a tothom, què tal?
0: Eo, què passa, com esteu? Després de la ressaca del Papa, estem ja tots beneïts o no?
1: Home, jo espero que sí, eh? Va ser maco, eh?
0: Sí, va ser
1: tot,
0: home,
1: tot s'ha de dir.
0: Ja podia ser maco, ja. Per
1: amb tota... els diners que s'han gastat.
0: Clar, és que, tio...
1: Amb els diners que ens hem gastat tots.
0: Com per no ser maco. Va, exacte. Papa, torna cap a casa. Ara, vinga, vinga, seguim
1: cap a
0: currant.
1: Roma. Cap a
0: escolta,
1: Roma.
0: Nova hora en marxa d'aquest programa, Flash Matí, Flash FM, tenim més titulars, eh?
1: Ni. Han creat una bossa de mà de pell de Tyrannosaurus
0: una
1: Rex.
0: Què? Una què?
1: Una maleta, una bossa de mà.
0: Ah!
1: De Tyrannosaurus Rex.
0: Ah, sí.
1: Aviam, anem a explicar perquè realment, òbviament, no és pell real 100% de Tyrannosaurus Rex, però
0: vaja,
1: no han caçat cap dinosaure. El que han fet és agafar informació de fòssils i amb intel·ligència artificial, amb biotecnologia, etc. Han recreat com el col·làgen, el que porta la pell, per fabricar cuir en laboratori. Vale?
0: Això per quanta pasta ho venen?
1: Això ara ve lo bo.
0: Ah.
1: És una pasta entre 300.000 i 500.000 euros.
0: Bé.
1: Vale? Escolta, és normal, perquè és una peça d'un animal que no existeix.
0: Ja.
1: I diuen que això és per demostrar que pots tenir luxe sense matar cap tipus d'animal.
0: Bueno, pots tenir luxe si tens pasta.
1: Ah, exacte, simplement has de tenir mig quilo al banc.
0: Que no seria el cas ni de bon tros. Perfecte.
1: Sí. Molts científics dubten també de la puresa, d'això, ja. Perquè òbviament no és T-Rex, T-Rex

0: que em puc imaginar. Doncs si voleu fer-vos amb una d'aquestes coses, aneu a treballar, treballeu moltes hores, feu moltes hores extra.
1: Ni així.
0: I ni així ho aconseguireu, així. Exacte. Va, que és dijous, 11 de juny, sona Cano, Justin Quiles, Olvidar-nos de tot.

Aquestes són les pepes del Farruko. L'himne d'aquest artista que vam ballar tantes i tantes vegades després de la pandèmia, especialment, però encara ho fem amb força, evidentment, eh? 7 i 12 d'aquest dijous, 11 de juny, som al Flash Matí. Avui també tenim entrades per Sonar 2026. De seguida us recordem la pregunta, que ja podeu contestar a través del WhatsApp. No desconnecteu! Baby.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
3: Què?
2: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
3: Sense pagar?
2: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
3: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
4: Citroën.
3: Consulta citroen.es.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Aquest estiu arriba la 8a edició del Xer Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi i De La Fuente. A més, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Xer Festival. El festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a xerfestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
9: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
0: 3 dies.

0: Toni, que es diu Peruca Bill.
1: Adelántate a las rebajas en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por la promoción de verano. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Disfruta de descuentos extras sobre el precio outlet en tus marcas favoritas. Solo del 17 al 23 de junio. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
2: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu un souvenir per la mare.
3: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
2: Taxi, on sigui.
3: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
4: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa. Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. Andorra. Flash FM. 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centrauxia Trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
8: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
9: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
10: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
11: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
10: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
12: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

de Flash FM. Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La

0: Ha sigut pareja de l'any, Sebastián Yatra, Mike Towers, l'any 2021. Van treure aquest tros de temazo, Gemma Manzanero. Bon dia!
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Aviam, els que heu matinat de valents amb el Flash Matí, gràcies per triar-nos 7 i 25 minuts avui a canvi d'estar aquí a l'altra banda. Sí. Sortegem entrades per al Sonar 2026, Home. Perquè aneu en concret al segon dels dies del festival, 19 de juny, el proper divendres a Fira Gran Via, Hospitalet de Llobregat. Tenim entrades i una gorra també de marxandatge del Sonar.
1: Vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quina és o era la vostra tècnica per copiar els exàmens.
0: Ara que estem en plena selectivitat, com copiàveu vosaltres?
2: Bon dia.
1: Hola. Hola.
2: Doncs jo em feia les xuletes i me les posava...
0: A on?
2: O a la faldilla, ja la podia girar,
1: clar.
2: O al jersei.
0: El jersei.
2: O me les enganxava a la sola de la sabata.
0: Toma allà.
2: Aquesta Ostres. Era brutal. I si no, amb llàpids també, els tacons amples.
0: Ah, molt bé.
1: A la faldilla és bona. Clar, no et poden dir, aixeca't la faldilla.
0: Ja. Aquí juguem amb avantatge, eh? Eo!
3: Bon dia, Brangeros. Què tal? Com esteu? Tot bé? Vinga, som-hi, doncs.
0: Som-hi, doncs. Què passa, tio?
3: La típica per copiar era la típica del boli que portava dintre el calendari enrotllat.
0: Ah, aquesta era bona.
3: Aquesta era abismal.
0: Aquesta era bona.
3: Era com l'elàstica del Ronaldinho, no?
0: Tu sabes, sí.
3: Sortia sempre.
0: Bueno.
3: Vinga, adéu.
0: Épale. Tècnica per copiar. 628-06-0513 a canvi, entrades pel Sonar 2026.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. El govern ha posat en marxa un nou procés per adquirir edificis destinats al parc públic de lloguer. El concurs s'obrirà dilluns que ve i es mantindrà actiu fins al dia 30 de juny amb una dotació inicial de 21 milions d'euros. L'executiu prioritzarà aquells immobles que puguin ser ocupats de manera immediata amb l'objectiu d'incorporar unes 150 noves unitats residencials abans que s'acabi l'any. La partida econòmica prevista es podria ampliar si fos necessari. I mentrestant, l'Institut Nacional de l'Habitatge ha publicat la relació de definitiva de persones adjudicatàries dels 38 pisos a preu assequible corresponents al bloc 2 de Ribesol Ski Park a Arinsal. Els imports dels habitatges varien segons les característiques dels pisos i la composició de les unitats familiars, amb preus que van des dels 173,99 euros al mes a 940 euros mensuals. Anem a altres temes. El raonador del ciutadà adverteix d'un possible desgast dels serveis públics davant de l'increment de reclamacions registrades durant l'any passat. L'informe anual presentat al Consell General recull 424 queixes, un augment del 38% respecte a l'any anterior. Les incidències fan referència, entre altres àmbits, a la salut, l'educació, la mobilitat i els tràmits administratius. A Andorra la Vella, el concurs convocat pel Comú per adjudicar la concessió de l'antic aparcament dels Pouets ha rebut una única candidatura. La corporació analitza ara la documentació presentada per verificar que compleix totes les condicions establertes abans de prendre una decisió. El resultat del procés no es preveu conèixer fins aquí aproximadament un mes. I lamentar la defunció d'Angelina Mas, que va morir als 82 anys el dimarts passat. Empresària i expresidenta de la CAS, va ser una de les integrants del moviment sufragista andorrà des dels seus inicis. La seva trajectòria la va convertir en una figura destacada de la vida pública al país, especialment en la defensa dels drets de les dones i en diverses responsabilitats institucionals.
0: Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

Aquest és el Quevedo, de nou, perquè no en tenim prou mai, del Baifo, eh? En aquest cas, però, una cançó que no estava en aquest àlbum, és anterior, és del 2023, Colúmbia. El flash matí d'aquest dijous 11 de juny. Passen 5 minuts ara mateix de 2:15. I aquí us estarem fent companyia fins les 11 del matí. Fuera.

0: és la nova versió del mític tema Bailando por ahí, de Juan Magán. Els dos junts a Flash FM. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: És una cançó que sonarà a cadascuna de les quatre festes wrap-up que ja tenim aquí, per fi.
1: Bravo.
0: Avui, tercer dia de la cele, i quan acabi tothom al Bidisco de Molins de Rei.
1: Sí, senyor.
0: Perquè avui la primera festa del wrap-up té lloc a Molins de Rei, a la discoteca Bidisco, amb qui us parla l'Héctor Ortega. Avui, aquesta nit, al lloro. Demà, si ets de Lleida, demà 12 de juny, t'espera Sergi Domena amb una sessió al Vilova.
1: Vale.
0: El mateix dia, també divendres, demà, si sou de Tarragona, a la Caix Salou, doncs us hi espero jo també, l'Héctor Ortega.
1: Sí.
0: I per la gent de Girona, la festa passa el dia 19 de juny, la propera setmana, al Be Out, amb en Sergi Domena també. Més festa, més espectacles, samarretes i moltes sorpreses, vale?
1: Vale.
0: Amb InfoJobs, patrocinador oficial de les Flash FM Wrap Up. Farem una miqueta allà també de cobertura digital, per tant, si voleu, si no podeu assistir i voleu veure el show, podeu estar atents i atentes a Flash FM oficial a Instagram.
1: Molt bé.
0: Hem de parlar del temps. Jan Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, família, què tal, com esteu?
0: A veure, com es presenta aquest dijous? Què vol dir això?
2: Perdó. Sí, cada cop millor, perquè hem començat aquest matí amb algun ruixat, sobretot a punts del litoral central, han mullat una miqueta al terra, però ara ja han passat a la història. Avui serà Héctor i Gemma un dia força tranquil, amb alguns núvols, sobretot a punts de les comarques de Girona, especialment durant el matí, i a partir de la tarda doncs aniran cada cop a menys, en un dia acompanyat amb bastant sol a la resta de Catalunya, alguns núvols alts, i les temperatures màximes ja començaran a pujar. A partir de ja demà mateix arrencarem doncs ben bé unes grans setmanes de temperatures molt altes.
0: O sigui que suarem de valent, la setmana vinent.
2: Sí, suarem.
0: Prepareu-vos. De moment, a aquesta hora del matí, per exemple, què marquen els termòmetres?
2: Doncs mira, Torroella de Fluvià, a l'Empordà, 17 graus i mig, a Santa Coloma de Farners, a la Selva, 15 graus i mig, a la Pobla de Segur, al Pallars Sobirà, 11 graus i mig, i a Barcelona, com al Raval, 20 graus.
0: 20 graus. Oi, tant. Gràcies, fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara, família. Adéu.
0: Encara queden un parell de dies per gaudir de la Fórmula 1 al centre de Barcelona amb el Fan Village de Plaça Catalunya. Una proposta gratuïta per viure l'ambient de la Fórmula 1, l'F1, amb activacions, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta diversió, evidentment,
1: Sí, sí.
0: Això sí, cal registrar-se a circuitcat.com. Fins al 13 de juny, Fan Village de Fórmula 1 a Plaça Catalunya, Barcelona. Aviam, tenim molta música, evidentment, perquè d'això aquí ja en sabeu una estona.
1: Sí, clar.
0: L'any 2029 s'estrenarà la segona pel·lícula de les K-pop de Demonhunters.
1: M'encanta, l'haurem de veure.
0: Bueno, heu d'esperar uns anys,
1: Passen molt ràpid els anys.
0: Escoltem Golden. Bon dia a tothom. Volums amunt de la ràdio. Som-hi.
1: Bon dia.

0: Un dardo más y me vas a matar. Prince Royce y Romeo Santos. Dardos al Flash Matí d'aquest dijous 11 de juny, 3 quarts i 2 minuts de 8 ara mateix. 11 de juny, això vol dir que ja tenim aquí a tocar l'estiu també, eh?
1: Bueno, m'encanta.
0: Avui estem començant el dia, a poc, xinutxano, ja sabeu.
1: Bona lletra.
0: Sempre, i amb el ritme necessari per aconseguir-ho. Ara, per exemple, amb el JC Reyes, el lloro. JC Reyes amb el Loquita.
1: Bon
0: un dels tios que estaran al Mediterrània Festival. Cal dir-ho, eh?
1: És veritat, és cert.
0: Cal dir-ho perquè l'1 d'agost es liarà per daca, en el bon sentit, evidentment, de la paraula, a Roses.
1: Ja haurem d'anar.
0: Ja haurem d'anar. Flash FM és emissora oficial del Mediterrània.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
3: I pot ser tot això sent professional.
2: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingoan fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
4: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
1: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
2: El pot d'Euromillones ja té guanyador.
3: 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses.
4: Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Visca'l, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
6: 5, 6, 7, 8, valorado.
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
6: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
11: Andorra. Flash FM. 93.8.
12: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica. I sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de MyanBank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic. Més ràpid impossible. Nova targeta virtual. De MyanBank, esclar.
13: Les millors braves d'Andorra?
14: No vagis al Barra Mars.
13: Un bon bacallà al pil-pil.
14: No el demanis al Barra Mars.
13: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
14: Oblida tant del Barra Mars.
13: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
14: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
13: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
15: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
16: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
15: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
17: Organitzat per BSL Esports.
18: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
19: Escoltes Flash FM Andorra. El 93.

0: Fade en solitari amb aquesta cançó anomenada Luna, el flash matí d'aquest dijous 11 de juny del 2026. Aviam, hem de parlar d'una festa que s'apropa, que tenim a tocar aquest mateix dissabte. Estarem a Lloro, a Badia del Vallès. Repeteixo, Badia del Vallès. A qui li queda a prova, això? Aviam, escolteu amb atenció, perquè arriba una d'aquestes festes que es viuen fins al final aquest dissabte a Badia del Vallès. La festa comença a les 11 de la nit i s'allargarà fins les 3 de la matinada. Flash on Tour amb Sergi Domena i que us parla Héctor Ortega. Estarem al recinte firal, a l'Avinguda Burgos. Música, ritme, ganes de fer tremolar el recinte de dalt a baix. Aquest dissabte 13 de juny, Flash on Tour a Badia del Vallès, amb samarretes i, bueno, escolta, hi ha una festassa d'aquestes per explicar després, També podeu entrar a flashfm.cat per acabar d'assabentar-vos de les properes dates i les properes localitats de les festes Flash on Tour.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Repassem l'actualitat amb la Paula Montes.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. El Papallau 14 ha inaugurat i beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família, l'església catòlica més alta del món, en una celebració espectacular. El pontífex ha considerat el temple com un signe d'unitat i concòrdia davant els reis d'Espanya, el president espanyol Pedro Sánchez i el president de la Generalitat Salvador Illa. Després de la cerimònia, el pontífex i la resta d'autoritats religioses han sortit a l'exterior per veure el final de l'espectacle. L'acte, però, va tenir també una part polèmica. La seguretat de la Sagrada Família va expulsar gairebé 600 cantaires que havien de beneir la torre amb l'escuneria de Montserrat en descobrir que tenien estelades entre les partitures. La maniobra frustrada i l'expulsió dels 13 cors adults del recinte, que van acabar encapsulats a l'exterior pels Mossos d'Esquadra, va obligar a posar música gravada durant el tram final de la cerimònia. I avui és l'últim dia de la selectivitat, que comença a les 9 del matí amb l'examen de Llengua Catalana i Literatura obligatori per tots els alumnes que fan la fase general. Diversos anys aquest examen s'ha situat com la matèria comuna amb la nota mitjana més baixa i, de fet, l'any passat la qualificació de català va ser la més baixa de l'última dècada. Els esports. Avui comença el Mundial de Futbol, que es farà entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic. Arrencarà avui a Ciutat de Mèxic amb un

0: aquest és el mega crack de la setmana. Ja Paqué, Farruko, Gracie i Steve Aoki. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, va, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Paqué, si sous, avui 11 de juny, dia perfecte per recordar-vos que existeix un portal, un cercador d'hotels amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. Es diu amimir.com. I és el nostre portal preferit perquè allà trobes tota la info, preus especials amb el preu final per estalviar-te els diners i el temps també, vale?
1: Sí, tant.
0: Amb ressenyes reals, amb filtres, amb una atenció al client telefònica a les 24 hores del dia, tot l'any amb persones reals al darrere, tot plegat a mimir.com per saber a quin hotel dormiràs al millor preu.
1: Busques una escapada d'estiu en platja, bon ambient, sí, i plans per tota la família?
0: Sí, senyora.
1: Doncs mira, aquesta setmana a mimir.com et porta fins a Peníscola, un dels destins amb més encant de la costa mediterrània. Allotja't al ZT Hotel Peníscola Plaza Suites, un hotel pensat per gaudir de les vacances sense preocupar-te de res, amb piscina, club infantil, minigolf, animació, espectacles i activitats per petits i per grans.
0: Molt bé.
1: Peníscola té molt més que platja, eh? Pots perdre't pels carrers del seu nucli antic, pujar fins al famós castell del Papa Luna, amb unes vistes espectaculars al mar, eh? Passejar pel port, descobrir els racons que han convertit aquest poble en un dels més bonics de la costa.
0: Sí, però anem pel millor. Aquest juliol pots allotjar-t'hi des de 160 euros la nit en habitació doble amb esmorzar inclòs.
1: Què me dices?
0: Aquest juliol, tot el mes de juliol, 160 euros la nit a mimir.com, cap a Peníscola.
2: Acabem d'escoltar la promoció especial de mimir.com. Ara l'Héctor i la Gemma ja saben en quin hotel dormir. Tu també pots estalviar-te temps i diners amb mimir.com. Descobreix hotels increïbles. Cada dia hi ha ofertes noves d'hotels amb preus negociats especialment per a tu. Dorm al millor preu amb amimir.com.
0: I quan et despertis, el flash matí no falla mai.
1: Amimir i el flash matí.
0: Vinga, fins les 11 a l'altra banda, ara.

Ha sido el efecto. Rau Alejandro i Chencho Corleone. El flash matí d'aquest dijous. Bon dia, els de la carretera, els que treballeu, els que esteu fent esport, estudiant a última hora, feu el que feu. Molt bona elecció, aquest programa, per què no? Què t'he de dir, no? Tenim una samarreta per vosaltres, de seguida la regalem, no desconnecteu.

0: sabrosa.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
4: I pot ser tot això sent professional.
3: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
5: Citroën.
3: Consulta citroen.es.
6: Quan arriba divendres al vespre, alguns s'entreguen a menjar una bona pizza. Altres s'entreguen al llit a clapar. I els que en saben, s'entreguen al Time Out Market. Aquest divendres, 12 de juny, de 8 del vespre fins a les 11 de la nit, vine a sopar i a ballar a la sessió Flash FM de Miquel González.
7: Portarem el poder del ritme al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magno.
6: Inscriu-te al formulari de la web i gaudeix d'un vespreig perfecte amb Flash FM i Time Out Market.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
9: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
10: Taxi? On sigui!
9: Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
11: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
12: Aquest estiu arriba la 8a edició del Xer Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més de la Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Xer Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a xerfestival.org.
2: Flash FM, emissora oficial.
13: Tres dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: electrònica es diu Peruca Bill.
1: Maria, els tens?
2: Oh, fa un any que els preparo.
1: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
2: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
3: Si ja bufo.
2: Bufa! Bufa!
4: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major de...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Hola, molt bon dia. Doncs hores d'ara trobem circulació fluida a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Ciutat del Trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
9: Flash. Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
10: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
9: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
11: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
0: Flash Matí.

0: al Flash Matí d'aquest dijous. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: I bon dia també, evidentment, a tot Catalunya, Andorra, totes aquelles persones que estigueu a l'altra banda escoltant aquest programa, que vulguin una samarreta
1: sí.
0: oficial del Flash Matí. Ara podeu trucar, ara mateix, línies operatives, va.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Paraula clau, repetim, samarreta.
1: Exclusiva.
0: Por la mañana café, por la tarde ron. Aviam qui se l'emporta avui, hola.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, com et dius?
3: Cristina.
0: Cristina, t'emportes la samarreta del Flash Matí. Bravo, fora aplaudiment per a Cristina. Cristina, quina il·lusió, no?
3: Sí, porto
0: molt de temps
1: trucant, per això.
0: No fotis. Ah, doncs mira. És que al final, Cristina, arriba el dia, eh? És qüestió d'insistir, tu.
3: Exacte, molt bé, moltíssimes gràcies.

0: Ja.
1: Clar.
0: Bueno, molta paciència. I què has de fer a Barcelona? De què curres?
2: Treballo amb una comercialitzadora elèctrica.
0: Ah, molt bé, molt bé.
1: Molt bé.
0: Escolta, Cristina, tu estàs al costat allà de Badia del Vallès. Saps que dissabte estarem de festa allà?
2: Doncs no ho sabia.
0: Ah, doncs mira.
1: No, doncs ja ho saps.
0: Ara, Cristina, t'esperem també dissabte a l'Avinguda Burgos de Badia del Vallès, eh? Ja de pas t'he colat aquí la promo, okay. Què et sembla?
1: Com allà.
2: Perfecte.
0: Bueno, escolta, no pensis, ara mateix t'agafarem les dades. Vale, bon dia, Cristina, adéu-siau.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Shakira, Burna Boy, així ens plantem a dos quarts.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla aquí en Barcelona. El govern ha posat en marxa un nou procés per adquirir edificis destinats al parc públic de lloguer. El concurs s'obrirà dilluns que ve i es mantindrà actiu fins al dia 30 de juny amb una dotació inicial de 21 milions d'euros. L'executiu prioritzarà aquells immobles que puguin ser ocupats de manera immediata amb l'objectiu d'incorporar unes 150 noves unitats residencials abans que s'acabi l'any. La partida econòmica prevista es podria ampliar si fos necessari. I mentrestant, l'Institut Nacional de l'Habitatge ha publicat la relació de definitiva de persones adjudicatàries dels 38 pisos a preu assequible corresponents al bloc 2 de Ribesol Ski Park a Arinsal. Els imports dels habitatges varien segons les característiques dels pisos i la composició de les unitats familiars, amb preus que van des dels 173,99 euros al mes a 940 euros mensuals. Anem a altres temes. El raonador del ciutadà adverteix d'un possible desgast dels serveis públics davant de l'increment de reclamacions registrades durant l'any passat. L'informe anual presentat al Consell General recull 424 queixes, un augment del 38% respecte a l'any anterior. Les incidències fan referència, entre altres àmbits, a la salut, l'educació, la mobilitat i els tràmits administratius. A Andorra la Vella, el concurs convocat pel Comú per adjudicar la concessió de l'antic aparcament dels Pouets ha rebut una única candidatura. La corporació analitza ara la documentació presentada per verificar que compleix totes les condicions establertes abans de prendre una decisió. El resultat del procés no es preveu conèixer fins aquí aproximadament un mes. I lamentar la defunció d'Angelina Mas, que va morir als 82 anys el dimarts passat. Empresària i expresidenta de la CAS, va ser una de les integrants del moviment sufragista andorrà des dels seus inicis. La seva trajectòria la va convertir en una figura destacada de la vida pública al país, especialment en la defensa dels drets de les dones i en diverses responsabilitats institucionals.
0: El matinal més musical

0: hits mundials que fem servir al Flash Matí per escalfar l'ambient d'aquest dijous. Flash!
1: L'única alarma que sona a festa. Flash Matí.
0: Literalment, ja a les 8:34 ara mateix d'aquest 11 de juny. Molt bon dia a tothom.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Es diu Dora Yakis.
2: Bon profit, eh? Si esteu esmorzant ara mateix m'has fet pensar, eh? Flashy Ice Cream.
3: Ai, Ice Cream, que bé que entrava un geladet.
2: Ara, és veritat. Doncs no està mala idea, eh? No està mala idea.
3: Va.
2: Dora Yakis, el Flash Matí. Per demà, per exemple, si us podeu fer un geladet a la sessió del Miquel González del Time Out Markets.
3: Ah?
2: Demà divendres el Miquel González us espera a les 8 del vespre i fins les 11 de la nit per sopar i ballar amb la seva sessió al Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum a Barcelona. Inscriu-t'hi al formulari de la web. De quina web? Doncs suposo que de flashfm.cat. I així gaudeixes d'un vespreig perfecte amb nosaltres, eh? Amb el Miquel, amb Flash FM i amb Time Out Market. Jan Ponsa, bon dia.
4: Què tal, família? Com esteu?
3: Hola,
2: què li diries tu a algú que estigui ara mateix a punt de presentar-se a l'examen de llengua catalana i literatura?
4: Ànims.
3: Uau.
4: Ànims i, no sé, llegiu-vos les coses tres vegades, que a vegades la penya escriu coses sense
2: pensar gaire,
4: sense pensar massa.
3: Gràcies pel consell. Gran
4: sac. Bueno, és veritat, és que la societat d'avui en dia va tan ràpid i tan a saco que no sap ni el que està escrivint.
3: Ja, la frase del dia és després, eh?
4: No, aquesta no és la frase del dia.
2: Després vindrà la gran frase. Aquesta és la petita frase del
4: dia. Sort que té un C4 de català, la Gemma.
2: Ja.
3: Sí, sí.
2: Aviam, hem de parlar del temps. Jan, avui dijous, què ens espera?
4: Doncs mira, ens espera un dia més tranquil que pels estudiants que fan la CL avui, això sens dubte. Com a molt tindrem alguns núvols aquest matí a les comarques de Girona, a la tarda aquests núvols aniran minvant i ens espera un dia força assolellat amb el pas d'alguns núvols alts i temperatures que pugen lleugerament. Això sí, pujarà més a partir de demà i la setmana que ve.
2: Allà,
4: així que Héctor, Gemma i tothom que ens està escoltant, agafeu el ventilador.
3: Vale.
2: Molt bé. Aquell portàtil que connectes al mòbil, petitó, saps?
4: Correcte, que treu la bateria en 5 minuts.
2: Exacte. Aviam, temperatures.
4: Doncs mira, anem cap a Amposta, al Montsià, un molt bon lloc, amb 19 graus. A Castelló d'Empúries, 18 graus. Badona, 20 graus. I Vieja, 10 graus.
2: Molt bé, Jan, ara sí, la frase del dia. Flashtag frase del dia.
4: Si ho vas fer amb el cor, ja vas guanyar, encara que perdessis.
3: Vale, m'agrada.
2: Bé.
4: És una frase motivacional, dir, escolta, encara que perdis,
2: ja.
4: Si tu vas fer el millor possible, doncs ja està.
3: Clar,
2: curta però intensa, eh?
4: Sí, perquè és dijous.
2: Ja. Molt bé, Jan, gràcies fins ara.
4: T'ha agradat, Gemma?
3: M'encantat.
4: Gràcies.
2: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebren l'amor?
3: Oh!
2: Però no només el romàntic, eh? Amor per compartir una experiència. Amor per l'oceà i amor pels taurons. Shark lovers.
3: M'encanten.
2: Una manera diferent de viure a l'Aquàrium i descobrir de prop el fascinant món marí. Al nou Aquàrium de Barcelona has de veure i viure Shark Lovers.
3: Vale.
2: Aviam, som al Flash Matí, el despertador de Catalunya, Andorra, fronteres, tothom, tot el món aquí connectat, eh? Per favor.
3: I tant.
2: I sobretot aquells i aquelles que vulgueu anar al Sonar, perquè regalem entrades dobles per al Sonar 2026. Però explicarem la mecànica d'aquí un parell de cançons. Abans, Gordo, amb Reiner, John Bell i una cançó molt xula, Loco Loco.

0: Juan Magán, a Flash FM, vinga, tra, tra, tra. Anem al WhatsApp perquè avui us regalem entrades perquè aneu al Sonar 2026. Entrades per divendres 19 de juny al Sonar amb una gorra de marxandatge de regal.
1: Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quina és la vostra tècnica per copiar un examen.
2: Bon dia, Flash Matí.
1: Hola.
2: Doncs mira, la veritat és que hi havia unes taules que eren de, com de fusta, així molt clareta. Llavors arribava abans a classe, començava a apuntar com una boja a la taula amb llapis totes les coses i després, clar, ho tapava amb el colze o amb el braç i tal, i ja està, quedava tot allà.
1: Jo
2: entre jo i la zona on posaves l'estoig, ja està.
0: Molt bona
2: la taula
0: tècnica.
2: Estava apanyada i l'examen també. Vinga, que vagi bé el dia.
0: Tècniques secretes per copiar exàmens. És la pregunta d'avui al Flash Matí. Aviam.
3: Bon dia, Flash.
1: Hola.
3: Doncs mira, quan es van posar de moda els pantalons d'aquests trencats, els texans trencats, jo m'escrivia coses a les cames i jugava amb el forat per si passava el profe o la profe.
1: Ostres, és bona.
3: Doncs, que no es veiés.
1: És bona.
0: És bona.
3: Adéu, bon dia.
0: És bona, també.
1: Estem donant bones idees,
0: 628 06 05 13. Avui estem sortejant més entrades pel Sonar.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
3: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
4: Saps que a l'Aquàrium de Barcelona celebrem l'amor?
5: L'amor? A l'Aquàrium?
4: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
5: Ah, Shark Lovers.
4: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
6: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu els Shark Lovers.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
8: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
9: Jo tinc al cap tota l'estona això.
11: La superseguretat de Movistar per assegurar d'armes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar d'armes. Tecnologia per protegir millor.
12: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament,
13: ostres,
12: agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
13: No.
12: I a més, es posa a diluviar.
13: No t'ho creus.
12: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
15: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
17: Què?
16: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
17: Sense pagar?
16: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
17: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
18: Citroën.
17: Consulta citroen.es.
19: Bon dia!
20: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
19: Tranquils, que no ens avorrirem.
20: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
21: Andorra. Flash FM. 93.8.
22: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
23: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
24: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
25: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
26: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
25: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
27: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
28: Andorra 93.8.
29: Flash FM.
0: 5 hores amb el millor ritme del planeta.

Enrique Iglesias, ¿eh? Enrique Iglesias, la Flash FM. El perdón. Temazo de Remember per aixecar el país en aquest dijous 11 de juny del 26. Apropant-nos a les 9 del matí i arribarem amb Choque, Bad Yali, Chencho Corleone. Bon dia a tothom. Everybody.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9 al Papallau 14, ha inaugurat i beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família, l'església catòlica més alta del món, en una celebració espectacular. El pontífex ha considerat el temple com un signe d'unitat i concòrdia davant els reis d'Espanya, el president espanyol Pedro Sánchez i el president de la Generalitat Salvador Illa. Després de la cerimònia, el pontífex i la resta d'autoritats religioses han sortit a l'exterior per veure el final de l'espectacle. L'acte, però, va tenir també una part polèmica. La seguretat de la Sagrada Família va expulsar gairebé 600 cantaires que havien de beneir la torre amb l'escolania de Montserrat en descobrir que tenien estelades entre les partitures. La maniobra frustrada i l'expulsió dels 13 cors del recinte va obligar a posar música gravada durant el final de la cerimònia. I avui és l'últim dia de la selectivitat, que comença ara a les 9 del matí amb l'examen de Llengua Catalana i Literatura obligatori per a tots els alumnes que fan la fase general. Diversos anys aquest examen s'ha situat com la matèria comuna amb la nota mitjana més baixa i, de fet, l'any passat la qualificació de català va ser la més baixa de l'última dècada. Els esports. Avui comença el Mundial de Futbol, que es farà entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic. Arrencarà avui a Ciutat de Mèxic amb un partit entre l'equip anfitrió i Sud-àfrica a les 9 del vespre. I en bàsquet, el València i la Penya van jugar un partit memorable que va acabar 118-117 a favor dels valencians. A l'altra semifinal dels play-offs de l'ACB, el Barça rep avui el Tenerife en el segon partit de l'eliminatòria.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Per segona setmana consecutiva, Jay Wheeler de Lejitos és el número 1 de Flash FM. Som al Flash Matí. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero, què tal?
1: Molt bon dia. Héctor Ortega.
0: Aviam, hem de parlar del Quevedo.
1: Sí.
0: Bueno, perquè el tio ha fet una pàgina web a Lloro per començar a fer una mica de hype, diguéssim, eh? De prèvia al anunci, diguéssim, de la seva futura gira.
1: Sí.
0: De l'àlbum El Baifo, perquè clar, n'ha de presentar tot el país per si algú no el coneix encara, saps què vull dir?
1: Algú hi haurà, eh? L'ha perdut per la vida.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Si entreu a... Com és el web? Quevedoyounow.com.
1: Quevedoyounow.com. Ja t'ho sabe, no?
0: Mira, acabo d'entrar a trobes en gran, així, Quevedo, en la tipografia de la portada de l'àlbum. I una cabra. Baifo, literalment, d'acord?
1: Vale.
0: Llavors tu fas entrar. Hem entrat aquí, posa... El Baifo està en la casa i és com una espècie de... de videojoc, diguéssim.
1: Sí.
0: Amb estètica així com retro, una mica com el Habbo Hotel.
1: Com quan no teniu internet, que us surt un dinosaure, l'esquelet d'un dinosaure, que heu d'anar saltant el mòbil o l'ordinador. Doncs el mateix, però més currat.
0: I llavors fas play i té musiqueta, m'hi hauràs.
1: Ala.
0: Ara estic jugant, eh?
1: És la cançó de Scandic, no?
0: Tu vas saltant amb la cabra, clicant al botó de l'espai.
1: Mira com jugues. Héctor, t'has mort ja.
0: Reinicia, tornem-hi.
1: Si feu una bona puntuació, diu que hi ha premi, no?
0: Sí, però no ho aconsegueixo jo. Estic fent bones puntuacions.
1: No, Héctor, t'he vist jugar. No, el superareu
0: molt... Un altre cop. Espera.
1: El superareu molt ràpidament.
0: Dona'm 30 segons, que ara faig un rècord aquí, tonto. És que ja està apretat fort a l'espai, si no puja gaire.
1: Aquesta és l'excusa. Ah, com més fort apretes, més puja?
0: Més aguant. Mira, pots saltar patinets, hi ha penya passant per patinets, amb patinets, hi ha cotxes...
1: Bueno, és molt entretingut,
0: escolta. Hi ha com una vall... Mira, molta patinets.
1: Jugueu i digueu-nos la puntuació que feu. Crec que l'Héctor ha fet uns 500.
0: Sí, més o menys.
1: És patètic.
0: Mira, com que patètic? Està molt bé.
1: No costarà gaire superar-lo.
0: Un altre patinet...
1: És que no m'ha deixat provar-ho.
0: Un bloc de ciment, això no sé què és.
1: Mira que bé s'ho passa, ell, eh?
0: El Baifo, mira, un altre Baifo.
1: Has de saltar autobusos, semàfors,
0: ara estàs flipant, eh? Semàfors.
1: Nois amb patinet.
0: Un altre patinet. Una tia amb patinet.
1: Està molt de moda anar amb patinet ara.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Mira, un carrer tallat, que saltes també, un taxi.
1: Ja,
0: tu, és el meu rècord en directe ara mateix, eh?
1: No, 400.
0: Bueno, arriba... Ah! Ara, això, mira, Barmes, m'has despistat.
1: No ha arribat al seu rècord, no.
0: Va, podeu jugar, eh? Quevedoyounow.com, quin tio aquest, eh? Quin personatge el Quevedo.
1: Totalment.
0: Aviam, nova hora en marxa d'aquest programa, sona Muchacha. Muchacha.

Aquesta cançó es diu Los del Espacio, eh? Hi ha molta penya darrere, tots són col·legues al final, tot queda a casa. Litquila, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, tothom aquí, eh? Todo el mundo, todo el mundo. Camí d'un quart de 10 d'aquest dijous, 11 de juny. Estem escalfant motors per, bueno, per totes les festes que tenim aquest cap de setmana, eh? Que si la wrap-up, que si la festa de Badia del Vallès. Badia del Vallès, el lloro perquè vull destacar aquesta en concret. Perquè si no ho sabíeu, aquest dissabte el Flash on Tour a terra a Badia del Vallès. Flash on Tour amb Sergi Domena, amb qui us parla l'Héctor Ortega. Us esperem a partir de la 1 de la matinada aproximadament al recinte firal a Badia del Vallès, a l'Avinguda Burgos. Samarretes, molt de show, moltes ganes de veure-us a tots allà, eh? Gaudir, ballar amb nosaltres i gaudir d'aquesta festassa Flash on Tour. Aquest dissabte 13 a Badia del Vallès. Vinga, va! Això continua i ho fem ara mateix amb Omar Kurz i Ñengo Flow. Aquesta col·laboració de luxe sonant de nou al Flash Matí de Flash FM. Es diu Forever Tugantel.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
5: No, m'ha entrat això.
6: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.

0: Fuente, a més de la Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
1: Flash FM, emissora oficial.
2: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Cort Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Cort Inglés Ponés.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
4: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
5: Hola, molt bon dia. Doncs hores d'ara trobem circulació fluida a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
6: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: 24 hores de ritme. Flash FM.
7: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
8: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
9: Flash FM. Andorra 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM. Andorra 93.8 FM.
10: Que sí, molt filtre i molt fustoreig. Però no em segueixes a Instagram.
9: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

0: Matos i Prince Royce fent la seva batxateta de rigor. Els passos prohibits de cada matí, eh? El Flash matí. Gemma Manzanero, hola, hola.
1: Hola, hola, Héctor Ortega, bon dia.
0: Repassem el WhatsApp. Avui us regalem entrades pel Sonar. Allà batxata poca, crec, eh?
1: Bueno, no, no crec, eh? Però bueno, escolta.
0: Un altre tipus de ball, un altre tipus de ball.
1: Xumba.
0: Aviam, som emissora oficial del Sonar. Us hi portem, és la setmana Sonar. Cada dia en regalem entrades. Dobles, a més amb marxandatge. Avui una gorra del Sonar també.
1: Ai,
0: de regal.
1: Ai, mira que bé. Si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quins eren els vostres trucs infal·libles per copiar en un examen, eh?
0: Va, ara que estem aquí, estem en plena selectivitat, com copiàveu vosaltres? Serà un secret, ningú ho sabrà, eh?
2: Bones, doncs, aviam, jo quan copiava els exàmens, ara fa molts anys, sí, però recordo que feia unes xuletes super, super, super diminutes.
1: Sí.
2: O sigui, el paper era un tros de paper molt petit,
0: vale,
2: però a part la lletra la feia il·legible, quasi. O sigui, era super, super, super petita.
0: Molt ben fet.
2: I l'enganxava o al voltant del llapis o dins del plàstic del bolígraf.
1: Ah. Molt bé.
2: Que no anomenava bé.
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
2: I més, m'agradaria molt participar al sorteig de les entrades del Sonar.
0: I tant, només faltaria. Per això has participat i aquesta és la pregunta que volem que respongueu també vosaltres. Com copiàveu els exàmens,
3: bon dia, família.
1: Bon dia. Adéu.
3: Doncs a veure, la xuleta jo me la posava al rellotge, a la part interior del rellotge, amb una mica de telo així ben apanyat,
0: bé,
3: intentant que no sortís per cap lloc, tal. I mentre, conforme anava a fer l'examen, doncs anàvem fotent un cop d'ull, així, no, quina hora és, tal, quan queda per acabar l'examen. Llavors estarem una mica al rellotge, que molesta, i anar copiant d'aquesta forma.
0: Ja, bueno, escolta, també m'agrada. Sou molt espavilats, trobo, aquest matí, vosaltres, eh?
1: Ah, sí,
4: eh? Bon dia, Héctor, sí, sí. Bon dia, Gemma.
1: Hola. Adeu.
4: Doncs mira, jo com era de lletres i feia llatí grec, les xuletes me les feia a la cuixa, però amb boli, eh? Escrit. Les cames totes escrites.
1: Bona, bona.
4: Llavors la gent, quan em veia en faldilla, ja deia, ja tens examen, oi, Laura? I llavors anava perfecte, perquè tu t'asseies, bueno, estava sentada, t'aixecaves així dissimuladament i ningú ho sabia. Ningú ho sabia, clar, i anava de conya.
0: Molt bé,
4: molt recomanable. Doncs vinga, que tingueu molt bon dijous, petonet.
0: Igualment, aviam, recomanable no seria la paraula, vale?
1: També, això et serveix per avispar el cervell.
0: Sí, i tant. Va, participeu.
5: Envia'ns una nota de veu al 628-06-0513.
0: En joc, entrades pel Sonar. Sona me mareo. Tienes hora de...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla aquí en Barcelona. El govern ha posat en marxa un nou procés per adquirir edificis destinats al parc públic de lloguer. El concurs s'obrirà dilluns que ve i es mantindrà actiu fins al dia 30 de juny amb una dotació inicial de 21 milions d'euros. L'executiu prioritzarà aquells immobles que puguin ser ocupats de manera immediata amb l'objectiu d'incorporar unes 150 noves unitats residencials abans que s'acabi l'any. La partida econòmica prevista es podria ampliar si fos necessari. I mentrestant, l'Institut Nacional de l'Habitatge ha publicat la relació de definitiva de persones adjudicatàries dels 38 pisos a preu assequible corresponents al bloc 2 de Ribesol Ski Park a Arinsal. Els imports dels habitatges varien segons les característiques dels pisos i la composició de les unitats familiars, amb preus que van des dels 173,99 euros al mes a 940 euros mensuals. Anem a altres temes. El raonador del ciutadà adverteix d'un possible desgast dels serveis públics davant de l'increment de reclamacions registrades durant l'any passat. L'informe anual presentat al Consell General recull 424 queixes, un augment del 38% respecte a l'any anterior. Les incidències fan referència, entre altres àmbits, a la salut, l'educació, la mobilitat i els tràmits administratius. A Andorra la Vella, el concurs convocat pel Comú per adjudicar la concessió de l'antic aparcament dels Pouets ha rebut una única candidatura. La corporació analitza ara la documentació presentada per verificar que compleix totes les condicions establertes abans de prendre una decisió. El resultat del procés no es preveu conèixer fins aquí aproximadament un mes. I lamentar la defunció d'Angelina Mas, que va morir als 82 anys el dimarts passat. Empresària i expresidenta de la CAS, va ser una de les integrants del moviment sufragista andorrà des dels seus inicis. La seva trajectòria la va convertir en una figura destacada de la vida pública al país, especialment en la defensa dels drets de les dones i en diverses responsabilitats institucionals.

0: Tota la raó del món, Benito, tota la raó del món. Bad Bunny, David Irarmas, fotos. Som al Flash Matí. Heu vist, no, la cara del Benito a un dels seus concerts allà? Estava un altre univers, el tio, eh?
1: Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.
0: Si no, aneu a l'Instagram de Flash FM i allà ho trobareu. Era Bad Bunny, sonava evidentment a Flash FM perquè som al Flash Matí, el despertador d'aquesta emissora, el més musical de tota la ràdio. Per tant, anem a continuar repartint ritme del bo.

0: Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: 9:38 minuts ara mateix, dijous 11 de juny. Avui, aquesta mateixa nit, serà la primera de les quatre festes wrap-up, les preuniversitàries de Flash FM. Les post-cele, perquè clar, perquè sí. Avui, ara mateix, ja està en marxa l'examen de català de la selectivitat.
1: Nervis, nervis.
0: Avui sortirem al carrer a parlar amb estudiants. Aviam què els hi ha semblat l'examen aquest i la selectivitat en general, que avui s'acabarà la tarda.
1: Espero que hagi anat bé, eh?
0: I aquesta mateixa nit tindrem la primera wrap-up, la de la província de Barcelona. Aquesta nit la festa preuniversitària està al Bidisco de Molins de Rei. Amb qui us parla l'Héctor Ortega. Moltes ganes de tornar al Bidisco per una nit, eh? Tan xula com aquesta. Demà tindreu a Sergi Domena, al Vilova de Lleida, d'acord? I alhora també a Tarragona estarem a la Caix, a Salou.
1: Vale.
0: I la gent de Girona, doncs, haureu d'esperar una setmaneta més el proper 19 de juny. En Domena també estarà amb vosaltres al Viau de Platja d'Aro.
1: Fantàstic.
0: Més festa, més espectacles, samarretes, moltes sorpreses. Amb InfoShops, patrocinador oficial de les Flash FM Wrap-Up. Jean Ponsa, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Bon dia, tio.
0: Pel que fa el temps, com ens espera aquest dijous? Aviam.
2: Doncs mira, força tranquil. Com a molt alguns núvols, hauràs ara punts del prelitoral de Barcelona, també les comarques de Girona, i avui a la tarda cada cop tindrem menys núvols, només a punts de les comarques de Girona en principi, i anirà sortint el sol a bona part de Catalunya, això amb el permís del pas d'alguns núvols alts. Avui les temperatures màximes pugen una miqueta més i els propers dies continuaran pujant, i de quina manera? Si aquests dies no heu obert l'aire condicionat, els ventiladors, etc, doncs ja els hi podeu treure la pols, que la setmana que ve els encendreu, i de quina manera.
0: Mare meva, doncs estarem preparats ja. De moment, sí, ara mateix, què marquen els termòmetres, Jan?
2: A Barcelona, 17 graus, a Vallfogona... Ai, Barcelona, l'Observatori Fabra, perdó, això... a Sort, al Vallès Sobirà, 16 graus. Aha. A Barcelona, ara sí, 21 graus. I a Pujalt, a l'Anoia, 12 graus.
0: Molt bé, Jan! Escolta, demà més, eh?
2: Demà més i millor.
0: Demà més i més calor. Fins demà, tio.
1: Adéu.
0: Vinga, més ritme per vosaltres. Som al Flash Matí. Eo, gràcies per ser-hi, de veritat.
1: Sempre,
0: eh?
1: Sempre.
0: De tot cor. Què faríem aquí sense vosaltres? Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: diu olvidar-nos de tot. Un dels cracs de la setmana a Flash FM és el so de Cano, acompanyat del Justin Quiles. L'escolteu a Flash FM. Molt bon dijous a tothom.
1: I a tu t'agrada la benzina?
2: La gasolina?
3: Flash!
1: Flash Matí, el combustible que necessites.
0: Efectivament, això no s'atura. Ara sona la plena.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlingua fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: 3 dies

0: ni que es diu Peruca Bill.
1: El pot d'Euromillones ja té guanyador. 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
3: Normal.
2: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
3: No pot ser.
2: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
4: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
5: Bon dia!
6: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
5: Tranquils, que no ens avorrirem.
6: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit a TV3, la primera temporada.
7: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
9: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
10: Peugeot.
11: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
12: Andorra. Flash FM 93.8.
13: Aquest estiu hi ha moments que no s'improvisen. Sabors que sorprenen, música que et fa sentir. L'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
14: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
15: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
16: Hi ha cançons que no tenen data de caducitat. Són himnes.
17: Flash History.
16: Dues hores de llegendes de la música dance amb els drops que encara posen la pell de gallina. Els diumenges de 10 a 12 de la nit, escolta els imprescindibles de la música de ball al Flash History. Els himnes immortals que encara bateguen. Flash FM. La que mana.
18: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
16: Flash! Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: Una mica de reggaeton, de Remember pel matí, eh? Per aquest dijous 11 de juny, demà a la tarda teniu festeta, ho sapigueu, eh? Ara que sonava això del Nicky Jam, m'acabo d'en recordar, doncs que el Miquel González demà estarà amb vosaltres al Time Out Market. Demà divendres, a partir de les 8 del vespre i fins les 11 de la nit, us podeu apropar al Time Out Market a la segona planta del Mare Magnum de Barcelona, perquè allà trobareu a Miquel González i podeu, doncs, anar-hi a sopar i també a ballar amb la seva sessió, d'acord? Us heu d'inscriure al formulari de la pàgina web per gaudir d'un vespreig perfecte amb Flash FM i el Time Out Market.
1: Bon dia, flasheros!
2: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
3: Bon dia, Héctor i Gemma!
2: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
1: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
2: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
4: Visca Flash FM!
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
5: Bon dia, són les 10. El Papa Lleó XIV ha inaugurat i beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família, l'església catòlica més alta del món, en una celebració espectacular. El pontífex ha considerat el temple com un signe d'unitat i concòrdia davant els reis d'Espanya, el president espanyol Pedro Sánchez i el president de la Generalitat Salvador Illa. Després de la cerimònia, el pontífex i la resta d'autoritats religioses han sortit a l'exterior per veure el final de l'espectacle. L'acte, però, va tenir també una part polèmica. La seguretat de la Sagrada Família va expulsar gairebé 600 cantaires que havien de beneir la torre amb l'Escolania de Montserrat en descobrir que tenien estelades entre les partitures. La maniobra frustrada i l'expulsió dels 13 cors del recinte va obligar a posar música gravada durant el final de la cerimònia. I avui és l'últim dia de la selectivitat, que ha començat a les 9 del matí amb l'examen de Llengua Catalana i Literatura obligatori per tots els alumnes que fan la fase general. Diversos anys aquest examen s'ha situat com la matèria comuna amb la nota mitjana més baixa i, de fet, l'any passat la qualificació de català va ser la més baixa de l'última dècada. Els esports. Avui comença el Mundial de Futbol, que es farà entre els Estats Units, el Canadà i Mèxic. Arrencarà avui a Ciutat de Mèxic amb un partit entre l'equip anfitrió i Sud-àfrica a les 9 del vespre. I en bàsquet, el València i la Penya van jugar un partit memorable que va acabar 118-117 a favor dels valencians. A l'altra semifinal dels play-offs de l'ACB, el Barça rep avui el Tenerife en el segon partit de l'eliminatòria.
2: Sona el Megacrack. Megacrack. Flash FM.
6: La que manda.

0: Aquesta l'escoltareu tantes i tantes vegades aquest estiu. Ja veuràs, ja veuràs. Farruko, Gracie, Steve Aoki. És el mega crack de la setmana, Flash FM. Gemma Manzanero, com estàs? Què tal?
1: Molt bé, Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Una cançó que ja està tot arreu i a més la posen, si no m'equivoco, a la Isla de les Tentaciones, que al final és el més important, saps?
1: Exacte, que de fet ja està acabant, eh? Ja, bèstia, ja pràcticament. Home, aquesta edició està la més avorrida de totes. Sí, sí, sí.
0: Són més sosos, no? A la penya li falta una mica de sang, no?
1: Han hagut de canviar 50.000 cops de parella, eh?
0: Falten banyes, tio, falten banyes, per favor.
1: Bueno, banyes n'hi ha hagut, però ha costat, eh?
0: Va, no veurà en marxa la cinquena i última d'aquesta edició del Flash Matí, d'aquest programa d'avui, dijous 11 de juny.
1: Sí.
0: I tenim un titular per acabar d'aixecar el país.
1: Doncs mira, hi ha gent que per recordar les seves mascotes que ja han traspassat, doncs fa coses molt boges, no? Hi ha una maquilladora britànica que ha portat el record de la seva mascota, les cendres de la seva mascota, a un altre nivell. Perquè s'ha tatuat el delineador de l'ull, saps la ratlla negra que et fas a l'ull a dalt?
0: Sí.
1: Doncs se l'ha tatuat barrejant tinta amb les cendres del seu gos.
0: Uf,
1: vale?
0: No sé què dir-te, eh?
1: És estrany. Diu que així, doncs mira, el portarà sempre amb ella. El que passa que aquest tatuatge no és permanent, és un tipus de tatuatge que no dura per sempre i que s'ha d'anar retocant al cap dels anys, i ell ha dit que s'ha guardat cendres.
0: Hosti.
1: Per anar a retocar-lo al cap dels anys.
0: I necessita les cendres cada cop que l'ha de retocar.
1: Clar, però potser és un cop cada 3 anys, m'ho invento, eh?
0: Ja, bueno.
1: Però bueno, escolta, segons ella és la manera de tenir-ho més a prop i més temps amb ella, i la tatuadora va accedir molt ràpidament,
0: sí, eh?
1: Vull dir, cada persona fa les seves coses,
0: que
1: no?
0: Que sí, que està molt bé. És raro. A mi, aviam, no m'hi trobaràs.
1: A mi em faria cosa per efectes secundaris o, no sé, coses que t'injectes a la sang, bàsicament.
0: No, jo ja per efectes secundaris és igual. És més un tema de plantejament.
1: De plantejament.
0: De la idea,
1: sí.
0: De l'execució. La
1: teoria
0: està molt xula.
1: A l'estanteria o...
0: De veritat que sí.
1: Sigui,
0: eh?
1: No?
0: Mira que seria fàcil, també t'ho dic.
1: Sí, sí, sí. Hi ha gent per tot.
0: Com està el pati, com deien aquells. Manuel Turizo, nova hora en marxa. Va, bon dia a tothom, bon dijous.
1: Bon dia.
0: Una lady como tú.

És el Màquina Time de Dimitri Vegas i Like Mike, una llegenda ja, eh? S'ha convertit en un dels himnes d'aquest any, el Flash Matí de Flash FM. No hi podia faltar, 10 i 11 minuts. Canviem de registre, però el ritme continua, en aquest cas amb el Quevedo.

0: Vale.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
3: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
4: El pot d'Euromillones ja té guanyador.
5: 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses.
4: Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Arriba la venda privada. Marques amb descomptes de fins al 15% en electrònica i 15% addicional en electrodomèstics. Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Cort Inglés o a través de l'app amb qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fes servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Cort Inglés Ponès.
8: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
12: I els frescos d'Aldi!
11: Ah.
12: Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
13: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
14: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del...

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
4: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfronten.

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Supertest Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
2: Bon dia, flasheros!
3: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flash Matí.
4: Bon dia, Héctor i Gemma!
3: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
2: ¡Adobe! ¡Vinga, viva!
3: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flash Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
5: Visca Flash FM!
6: Flash FM. Flash.
3: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

Feu, la original, des de la Emilia i de la Tini, des de l'Argentina, amb un Mueca final. Gràcies. 10 i 22 minuts ara mateix d'aquest dijous, 11 de juny del 26. Les wrap-up de Flash FM es posen en marxa, per fi, després de setmanes aquí, explicant-vos per activa i per passiva, que us hem preparat. Festes post-Cele, avui s'acaba la Cele, i aquesta mateixa nit arriba la primera de les quatre festes wrap-up. Avui és el torn de la província de Barcelona. Estarem a Bidisco de Molins de Rei. Qui us parla? L'Héctor Ortega. Moltes ganes d'aquesta nit al Bidisco. Aviam, pels de Lleida, demà, divendres 12, al Vilova us espera Sergi Domena i a la nit... Després també tenim festa a la Caix a Salou. A la nit seran les dues, evidentment. Que tonteria, eh? Les farem alhora, simultànies. Vilova, Sergi Domena i la Caix de Salou, també qui us parla, l'Héctor Ortega. I els de Girona, la propera setmana, el divendres 19, tindreu el Be-Out de Platja d'Aro a Sergi Domena. Més festa, més espectacles, samarretes i moltes sorpreses, tot plegat amb Infojobs, patrocinador oficial de les festes Flash FM Wrap Up. Som al Flash Matí, gràcies per ser-hi. Això continua ara amb Bizarrap al costat de la cabra de Daddy Yankee. Som-hi!

0: Hola, Xema Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Què passa, Demi?
1: Échame la culpa,
0: eh? Som al Flash Matí. I sabeu que Flash FM és emissora oficial del Sonar 2026. Això tindrà lloc del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. I a més, la nit i el dia es troben al mateix recinte, eh? Nova etapa del Sonar, un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Stor de Spirit J, Kelly's Skepta, Charlotte de Vita, Mary Lenz i molts més. I al Flash Matí us regalem entrades dobles.
1: Exacte, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir quina és la vostra millor tècnica per copiar els exàmens.
0: I diràs per què? Doncs per home, perquè s'està fent la cele, eh?
1: I tant que
0: s'està fent la cele.
1: Ara mateix.
0: Aviam, si voleu una entradeta al Sonar, tècniques per copiar. Secret, no li direm a ningú, eh?
1: No, que va.
0: Ningú t'està escoltant.
2: Bon dia, bon matí. Pues hola. Mira, no sé si és xuleta això que vam fer. Bueno, sí, seria una trampa que vam fer en un examen.
0: Aviam.
2: Era d'informàtica, d'Office i tal. I llavors sabíem com era el codi per enviar missatges dins els ordinadors de la mateixa escola.
0: Ah.
2: I podies posar pues, a quina aula i a quin ordinador volies que sortís el missatge.
1: Anda.
2: Llavors, durant l'examen d'Excel, ens anàvem preguntant més o menys com eren les respostes i ens anàvem passant per als missatges aquests que sortien
0: sí,
2: una finestra d'error sí, sí, a l'ordinador.
0: Sí que és trampa.
2: Crec que vam aprovar tots amb força nota i
0: normal.
2: Va estar molt guai.
0: Tu, però m'ha molat la idea, trobo, eh?
1: I també, és original.
0: Home, aquesta no l'havíem sentit, jo crec, eh?
3: Bones.
1: Hola, Hola.
3: Mira. La meva època de la universitat em vaig donar compte, el primer curs ho vaig suspendre tot
1: ah,
3: i em vaig donar compte de que la classe de la uni tothom copiava. Vaig parlar amb la meva mare i en aquella època era l'època de la BlackBerry.
0: Ui!
1: Ostres!
3: I us puc dir que molts exàmens els vaig fer amb la meva mare a l'altra banda del telèfon i amb la BlackBerry.
1: Uau,
3: wow. Aquí
1: escolta.
3: O
1: collem
3: els dos o la puta
1: al riu. Quin parell. Quin parell.
0: Molt malament per part de la teva mare, eh? Bueno, realment.
1: Si així va provar, mira,
0: ja, ja, ja, ja.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Aviam, alguna idea per copiar l'examen? No li direm ni a ningú.
1: No,
0: aquell que ara té l'examen de català tampoc li direm.
1: Som de fiar.
0: Això, a canvi, doncs, entres pel Sonar. Crec que és un bon intercanvi, eh?
1: Totalment, de festa, tu.
0: Som al Flash Matí, sona camins, somnis i promeses. Tots

0: Com s'enganxa la graciosa del Quevedo. L'acompanya Elvis Crespo des de l'àlbum El Baifo. Bon dia a tothom. Som al Flash Matí. Hola,
1: hola, hola, bon dia a tothom. Com esteu?
0: Escolteu, si voleu saber més coses de la propera gira del Quevedo, entreu a la seva pàgina web, que el tio ha fet literalment un videojoc, així, en plan retro, una mica com el Jabo, sembla el Mario també, no sé. Quevedoyounow.com. O si aneu al nostre Instagram ens podreu veure també doncs, jugar i fent una molt mala puntuació, perquè, bueno... Ens falta una miqueta de pràctica, vale?
1: Bueno, és senzill.
0: Però diu que en aquella web el tio deixarà caure les dates de la seva propera gira.
1: Molt bé.
0: Hem de parlar del carnet jove perquè tens un munt d'avantatges i promocions. S'acosta l'estiu i si estàs organitzant les vacances, doncs aquí tens alguns descomptes per viatjar ben lloc, ai, ben lluny, ben a prop, o per improvisar una escapada com cal.
1: Amb el carnet jove pots trobar avantatges amb Singapore Airlines, Iberia i Air Europa per posar rumb a noves destinacions.
0: També tens propostes amb Grimaldi Lines per viatjar a Roma o Sardenya amb els vals del Pac Jove i descomptes amb freetour.com per descobrir ciutats d'una altra manera, eh?
1: I a més, el teu carnet inclou assegurança d'assistència en viatges totalment de franc pels teus viatges fora de l'estat. Un extra que va molt bé quan tens ganes de moure't sense complicacions.
0: Ja saps com va això, eh? Encara no tens el carnet jove, doncs fes-te'l en format digital a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i baixa't l'aplicació Carnet JoveCat per tenir també i poder gaudir dels descomptes a través del teu mòbil. El Flash Matí en aquesta edició de dijous continua. Fent-li play ara a la cançó de Young Sister i Cremlie anomenada Culo. Som-hi!
1: Bon dia!

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
2: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
3: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
4: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: Tus juguetes favoritos vuelven a los cines y no vienen solos.
6: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
5: Ahora se enfrentan a la tecnología.
7: ¡Es el fin de los juguetes! ¡La extinción! ¡Otra vez no!
5: No te pierdas el reencuentro más esperado.
8: Bonnie aún nos necesita.
5: Toy Story 5, el miércoles 17 de junio, solo en cines.
9: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
10: Tres dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: electrònica es diu Peruca Bill.
1: El pot d'Euromillones ja té guanyador.
2: 174 milions d'euros. I en 174 milions hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. Cada dimarts i cada divendres, a més de pots milionaris, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
5: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
4: Festival Andorra Morabanc Clàssica, el diumenge 21 de juny, en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
6: Organitzat per BSL Esports.
7: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
8: Les millors braves d'Andorra?
9: No vagis al Barra Mars.
8: Un bon bacallà al Pil-Pil.
9: No el demanis al Barra Mars.
8: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
9: Oblida tant del Barra Mars.
8: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
10: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
8: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

Jamaican. Ja coneixeu de sobres una de les darreres propostes d'Ugel, aquest discjòquei francès que ha anunciat que diu que vol deixar de punxar de nit, que això de fer tardeos i tal, a ell ja li agrada més, eh? Festivals així de dia i tal, el tio no els complica gaire la vida. Recta final del Flash Matí. Quiero

0: al Flash Matí a la recta final d'aquesta edició del dijous 11 de juny. Gràcies per ser-hi cada matí amb nosaltres. Marxem i ho fem amb una dada curiosa, com cada dia. I és que l'any 2014,
1: sí,
0: a l'Antàrtida,
1: vale,
0: hi va haver un match de Tinder a l'Antàrtida, eh?
1: Ostres, tu!
0: A l'Antàrtida. És el match
1: només,
0: històric.
1: Només hi viuen científics, allà.
0: Doncs veu que van coincidir un home que treballava a l'estació antàrtica McMurdo dels Estats Units i una dona que acompanyava i acampava allà a 45 minuts en helicòpter.
1: Hola!
0: No sé, alguna, o sigui, va ser una cosa com super...
1: Bueno, clar.
0: Curiosa.
1: Però s'aqueixen junts?
0: Però van tenir un match.
1: Ah, vale.
0: No sabem,
1: no sabem
0: com
1: la història completa.
0: Però, no sé, jo crec que mai més ha tornat a haver-hi un match de Tinder a l'Antàrtida, eh?
1: No, segurament que no.
0: Aquesta és la dada amb la qual avui tanquem el programa. Veus que bé?
1: Molt bé.
0: Va, escolta, demà tindrem més entrades pel Sónar.
1: Sí.
0: Entrades per Fantàstics.
1: També.
0: Allò del Super 3.
1: Sí.
0: Més samarretes.
1: De tot, eh?
0: I recordar-vos que aquesta nit per fi arriba la primera de les festes Wrap-Up avui al Bidisco de Molins de Rei. Gemma Manzanero, fins demà.
1: Fins demà, Héctor Ortega. Adéu, adéu. Adéu.
2: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
2: Flash FM.
3: La que manda.

0: En directe, a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Sempre m'agrada molt veure com un pare molt enamorat de la seva filla. És una cosa, pues mira, preciós. Ens quedem per aquí amb Omar Cruz, que també ens porta un tema d'aquests romanticots. Es diu Coco. Bon dia!

0: I contigo, el Manuel Turizo ho té ben clar, eh? Ell té un objectiu. Salut, mira.
1: Salut.
0: Salut per tu també. A la producció tenim per aquí a Marshmallow. I ens anem amb Quevedo, que ja sabem que és un dels protagonistes indiscutibles d'aquesta temporada i en especial d'aquest estiu, qui, per cert, ha anunciat que probablement una gira arrenca en res. Aquest aquí es diu Ni Borratxo. Som-hi, que passen 10 minuts a les 11.

0: el poder del ritme.
1: Aquest estiu arriba la 8a edició del Share Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente, a més de la Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Share Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
0: Flash FM, emissora oficial.
2: Maria, els tens?
3: Oh, fa un any que els preparo.
2: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
3: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
2: O sigui, ja bufo.
3: Bufa! Bufa!
4: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
7: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
6: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
8: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
9: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot, o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
6: El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots

0: El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci en Desport.
1: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
2: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
3: No penso fer res aquest cap de setmana, només descansar.
4: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
5: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
6: Flash Running!
5: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
6: Flash Running!
5: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
4: Amb Miquel González. El nostre so és únic.

Tota la temporada ens la porta Romeo Santos i Prince Royce, perquè si individualment ja eren impecables, mira, com a duo són espectaculars. Aquesta que es diu Dardos. I ens anem amb un parell de cantants, de fet, la Tini i l'Ulisses Bueno, que ens expliquen una història de dues persones que sembla que no estan destinades a estar, però lluitaran per estar-ho. Es diu Dos Amantes.

Aquesta aquí jo crec que no cal ni presentar-la. S'ha transformat pràcticament en un clàssic. Luke Rea i BM, amb aquesta que es diu La Morocha. Ens anem amb un altre duo, Mora i Zetangana, que ens porten droga.

que ens explica com lo hace la reina. Doncs mira, probablement surtin de festa. Aquest 13 de juny arriba la festa de Badia del Vallès, eh? Una nit ben i ben grossa, que és aquest dissabte. Arriba una d'aquestes festes que es viuen fins al final. De la 1 de la matinada fins a les 3, al recinte ferial de l'Avinguda Burgos, acollirà el Flash FM, un tour que ja hem començat i aquest cap de setmana, i especialment aquest estiu sencer, us espera Festa de la Bona. En sessions del Sergi Domena i Lector Ortega, que saben fer-ho i saben repartir tralla perfectament, eh? Música, ritme i ganes de fer tremolar el recinte de dalt a baix. Sanceret, 17 a 13 de juny, Flash FM on Tour, a Badia del Vallès. Us espera una nit forta, carregadeta de sorpreses, samarretes, bueno, la dinàmica de sempre, un fiestón en majúscules. Ens anem perquè encara hi ha 5 quilers, mentre vosaltres us aneu apuntant això a la... a la llibreta, a l'agenda, on sigui, però que no s'us passi. Aquesta que es diu Olvidar-nos de tu.

Així com ens agrada Baby. Mira, aquest aquí és Danny Ocean amb l'èxit que el va fer repuntar i pujar-lo cap a dalt de les llistes el 2018. Aquest d'aquí es diu Me Rehuso. Sempre és un gustazo recuperar-la aquí a l'antena. Ens quedem amb Quevedo, que té ganes de festa.

El 2023 la Karol G s'ajuntava amb el Peso Pluma per donar-nos aquest aquí, el Cucucuculona, que s'incluïa dintre l'àlbum Mañana Será Bonito. Això sí, aquella mena de segona part d'àlbum que et deia que era el Mañana Será Bonito, Bichota Season, on encara manteníem el cabell rosa. Aquella estètica tan icònica. A veure, qui ens ha cregut divertir? Que aixequi la mà. Sí.

0: A la veu hi trobem a Farruko i a Gracie. This is Flash FM. I a la producció, més ni menys que Steve Aoki. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Amb aquesta cançó arrenquem nova hora. Es diu Ja pa què. Ja pa què m'envies flors, ja pa què, no? Sí, ja t'he dit que ja està, que tanquem, que acabem.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Bueno, doncs mira, ells dos ho hauran deixat, però el que no es para i no hi ha punt final és la ràdio.

Aquest aquí és l'èxit de tots i totes. Tigueu el cor trencat, eh? Hoy borro tus memorias. Vale, venga, toma, otra cosa mariposa. Passem de pàgina. Mora i Jay Cortez amb aquesta que es diu Memorias. Ei, la recuperem des del 2022, si és que aquesta és igual als anys que passin, que segueix sent un èxit en majúscules. Ens quedem amb Juan Magán i Omar Montes, que també s'ho han pres molt literal. Això de tornar a fer reneixer un altre èxit i de no deixar-lo morir. Juan Magán inclou aquesta vegada la veu d'Omar Montes amb aquesta segona mena de versió d'Ayer la vi.

0: a punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà hi ha banc, esclar.
1: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
2: Aquest 13 i 14 de juny, Encamp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la 5a edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, conèixer, compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026, el Prat Gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
3: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta. Però les que ens agraden són les que fa Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
4: Què diu, jefe d'equipo?
5: Hola, hola.
6: Bona tarda, Sergi.
5: Bona tarda, Flash.
3: Escolta l'Interactua, el programa que triomfa les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domènech, el programa més...

Aquest aquí és el Quevedo, molt ben acompanyat d'un grup de noies que es diu Nueva Línia i que primer actuaven a les festes de poble i més tard s'han acabat afegint dintre de la indústria musical amb col·labos com, per exemple, aquesta que es diu El Golpito, que significa poc a poc. I això és com ens ho prendrem avui. Ens quedem

Aquests aquí són els tiets amb el seu Coti per Coti Remix, una cançó divertidota, d'aquesta que ens acaba de despertar pel matí. Escolteu, us vinc a parlar d'algo important, i és que aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb un dels artistes més forts del moment, des de Mike Tower fins a Omar Kuz, que l'escoltem últimament molt amb el seu Coco, també De La Fuente, que no acostuma a fer gaires concerts, però mira, aquí el tenim a Barcelona. A més de la Rose, RUFU, Bella en Bloc i molts, molts més. Apunteu-vos la data, 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona arriba el Cher Festival, el festival de música urbana pels joves d'aquí de Barcelona, amb un cartell superpotent. Queden poques entrades, qui avisa, no és traïdora. Aconseguis la teva a cherfestival.org i comenceu ja a organitzar-vos, que després, ai, és que l'estiu tinc mil coses, doncs mira, aquesta data us la reserveu, 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, al Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. D'aquí, com sempre, Flash FM, emissora oficial. I ens anem de Barcelona cap a PR. Yo la conozco.

Sí, fent sa rap, parença, el Daddy Yankee. També molt ben acompanyat d'Anuel AA amb aquest temazo que recuperem des de 2018. Ens anem amb Quevedo i Elvis Crespo. Que aquests dos fan referència a una illeta molt petitora que es diu La Graciosa.

0: zona sabrosa.
1: Flash FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flash.

Aquesta d'aquí ens arribava al 2012. Justin Bieber i Nicki Minaj, que per cert, aquesta va tornar aquí a l'antena perquè ens va donar un moment de deliri col·lectiu després del Bieber-Chela espectacular. Bueno, la Jonas va tornar absolutament boja i amb motiu que tornés al top de les llistes. Ens quedem per aquí amb Batllal, amb aquesta que es diu Dame.

0: Tamacla de 2010. Aquest aquí és Don Omar, amb aquesta que recuperem des de 2010. Mira, per cert, fa un moment us explicava que una cosa molt important, jo la torno a recordar, perquè això s'us ha de quedar gravadet. Aquest estiu arriba la 8a edició del Xarc Festival, un show espectacular amb els artistes més forts del moment, des de Mike Towers fins a Omar Kut o De La Fuente, amb un dels pocs concerts que habitualment fa, i també amb una nova incorporació, JC Reyes, toma ja. A més de La Rose, de RUFV, Jan Block i molts, molts més, bueno, tota gran part de la indústria i el panorama actual. 24 i 25 de juliol, apunteu-vos bé la data, al Parc del Fòrum de Barcelona, el Xarc Festival, el Festival de la Música Urbana dels Joves de Barcelona. Més info a l'Instagram, @xarcfestbsn, i us aviso, i que avisa nostra editora, queden molt poques entrades. Aconsegueix la teva a xarcfestival.org, que després us quedeu sense, i us dona FOMO, que us conec. Ens movem cap a Bad Bunny, que ens parla sobre algú que no pot oblidar. Diu que aquella persona va ser el seu baile inolvidable.
1: Pensaba que contigo iba.

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.

0: Ja el coneixíem i ja sabíem que era romàntic. This is Flash FM. I aquest aquí era Jay Wheeler amb el seu De Lejitos. Aquesta és la cançó amb la que inaugurem nova hora. És la 1 i 3 minuts. Benvinguts i benvingudes. Un fort aplaudiment perquè ja estem a dijous. Dijous. Juernes, eh? Ja l'agafem amb ganes. Cap de setmana així, de cap.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: I com és juernes, aprofitem aquest bon rotllo que ens porta Hugel amb el seu Jamaica Bam Bam. Per cert, molta sort a tots aquí estigueu fent l'estalactivitat.

Lo que tú eres es una obra de arte. Que estos son un parell de romàntics. Manuel Turizo i Capo, amb aquesta que es diu Que Pecau. I de fet, mira, ara pugem Revolucions i pugeu Volum. Aquesta aquí es diu Màquina Time. Aquesta ja la coneixeu, eh? De fet, és una mena de remake, així mal dit, de principis del 2000, de la cançó Atlantis. Justo m'ha gaudit, que això funciona millor que un cafè. Bon dia! Bon dia!

0: poder del ritme.
1: Sonar 2026 arriba amb un redisseny complet dels seus escenaris i una nova manera de viure el festival. Els espais coberts, Sonar Club acollirà grans shows a la millor pista de ball del món. Sonar Hall passarà de sala de concerts a club en qüestió de segons. I Sonar Car quedarà en mans de Store Life, el projecte de Speed DJ, un format 360 graus amb improvisació analògica, 5 artistes convidats i una experiència diferent cada nit. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny, a Fira Gran Via, Flash FM, emissora oficial.
2: Badia del Vallès. Prepareu-vos perquè arriba la nit en què no dormireu. El dissabte 13 de juny, de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada, el recinte firal viurà la festa de les festes. Arriba la Flash FM On Tour, amb les sessions de Sergi Domena i Héctor Ortega. Tota l'energia de Flash FM en directe.
3: Badia, aneu escalfant motors perquè farem tremolar el recinte firal a l'Avinguda Burgos.
2: El 13 de juny, Flash FM On Tour, a Badia del Vallès.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
5: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
6: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
7: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
6: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures, i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
8: Organitzat per BSL Esports.
9: Amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
10: Aquest estiu hi ha moments que no s'improvisen. Sabors que sorprenen, música que et fa sentir. L'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
0: 24 hores de ritme. Flash FM.

Doncs aquest aquí és d'un Marc Cruz, amb aquest tema que està on fire a les xarxes socials, es diu Coco. Per cert, ens quedem aquí, producte local de la terra. Flash Ice Cream i 30 Ofam ens porten aquest tema tan divertit que es diu Dorayakis. Estic d'after, no vulguis que et saludi.

Doncs mira, aquest aquí és el Rao, amb aquest Santa, un single que ens portava dues temporades enrere. Ens quedem amb un dels protagonistes d'últimament, és Hugel, es diu Moving to the Sun.

Lola Índigo i Quevedo amb aquesta que es diu El Tonto. Ens anem amb un duo espectacular que ho ha fet més que bé. Romeo Santos i Prince Royce, que ja sabíem que treballaven bé, però és que junts són espectaculars. Aquesta d'aquí es diu Dardos i s'inclou dintre d'un àlbum col·laboratiu sencer que es diu Better Late Than Ever.

Aquesta aquí és el remix de Relación, on hi trobem gent tan guai com, per exemple, Farruko o la veu de Rosalía, que sempre és un gustazo escoltant-la reggaeton, ja que fa un quant temps que no hi participa en aquest gènere. Però bueno, que la recordem amb carinyo i que la tornem a escoltar, amb cançons aquestes. Because everybody here is so sick. Say my name.

sou qui va fer un treball impecable, no només amb aquesta cançó que es diu Malibu, sinó amb tot l'àlbum que llançava ara fa un any, que sortia l'estiu anterior, i es diu Daisy. Ens quedem per aquí amb Camins, Somnis i Promeses, edició 2026, on hi participa Sopa de Cabra, Su i Mon DJ.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. El cap de govern Xavier Espot ha defensat la necessitat que Andorra participi activament en el desenvolupament econòmic de les zones de muntanya durant la seva intervenció prèvia a la trobada empresarial del Pirineu, a la Seu. Pel que fa a l'acord d'associació amb la Unió Europea, ha recordat que el text continua pendent de l'aprovació del Consell Europeu i ha atribuït l'actual bloqueig a la posició de Bulgària. Tot i considerar que es tracta d'una qüestió externa a Andorra, s'ha mostrat confiat que la situació es pugui resoldre en la les pròximes setmanes. Parlem de la policia, que ha detingut a Escaldes d'Engordany un home de 37 anys vinculat a una empresa de transports en el marc d'una investigació internacional relacionada amb el tràfic de drogues. L'operació s'ha desenvolupat amb la col·laboració de les autoritats franceses i espanyoles després de la intervenció d'un camió que transportava 1.300 quilos de cocaïna a la zona de Bordeus l'estiu passat. Segons la investigació, el detingut, resident a Andorra, hauria coordinat des del país aspectes logístics de l'activitat de l'empresa. Parlem de la CAS, els candidats que aspiren a representar els assalariats al Consell d'Administració han coincidit a qüestionar la figura del metge referent i han plantejat la seva eliminació. Durant un debat han considerat que aquest model contribueix a les dificultats actuals de l'atenció primària, amb més pressió sobre els professionals sanitaris, problemes per obtenir cita i malestar entre els usuaris. I les nits d'estiu als museus tornen enguany amb una programació que s'estendrà des de finals d'aquest mes fins a principis de setembre amb diferents equipaments culturals al país. La proposta inclourà concerts, visites guiades, projeccions de cinema a l'aire lliure, observacions astronòmiques i conferències en una iniciativa impulsada per la Taula de Museus amb la participació de diverses institucions i entitats culturals.

FM. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.1.

0: Flash FM Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
2: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
3: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia. En la nostra salut. En la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
4: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
5: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfrontaran a obstacles impossibles i al cronòmetre. De 6:15 a 7:15 de la tarda, viu en directe la prova classificatòria més espectacular del Mundial de Trial d'Andorra. Salts, equilibri, tècnica i màxima emoció.
4: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra, aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

La flaqueta que ens encanta, ella mateixa, mira, es escriu així. Estem parlant de la Batial, de la Alba Farelo, molt ben acompanyada del Sebastián Yatra. Flash. Amb aquesta que es diu 2AM. I ens anem amb el productor que es diu Gordo, amb aquesta que es diu Loco Loco. Ja veureu que té així un so bastant de la old school. Mira, mira. Yeah.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

de fer el bailoteo que nosaltres el fem de la mà dels tiets i que vosaltres podreu fer-lo aquest cap de setmana de la mà de les festes wrap-up que tenim organitzades arreu del territori de Catalunya, eh? Des de mira, Medis Comunins de Rei, també Vilova Lleida, fins a l'aquell Salou, bueno, tenim a mil llocs, també Girona, eh? Us tenim...

de temazos i de cançons que han aconseguit estar al top de les llistes. Aquest aquí és el Capó i es diu On Anar. És el torn de les tres supernenes, com jo els dic. Emilia, Tini i

0: two, three, let's go.
1: J-Balvin, man, the business. Doncs mira, aquesta aquí és del 2015. Fa 11 anys que tenim J Balvin amb aquest tag, es diu 15. Un èxit que recuperem en els últims minuts de l'hora de les 2 del migdia. D'avui dijous.

0: This is Flash FM.
1: I aquest aquí és Jay Wheeler amb la seva proposta que es diu De Lejitos. Fent referència que, mira, que hi ha molta distància entre aquella persona i ell. Amb aquesta és la que decidim inaugurar nova hora. Són les 3 i 3 minuts. Benvinguts, benvingudes a Flash FM.
2: Flash. En directe a Flash FM, Claudia Cifuentes.
1: Molt bé, doncs mira, ens quedem amb Cano i Justin Quiles amb aquesta tan bon rotllera que es diu Olvidarnos de tot.

0: sabes quién es. Ya tú sabes quién es.
1: Aquest aquí és el primer exitàs que marcava un avenç i un després de la carrera de Floyd Menor. Aquest aquí és ella, Got Only. Ens anem amb Quevedo, que ens diu que ni borratxo se'n va de la seva illa. Que no, que es queda.

0: poder del ritme.
1: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les wrap-up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 euraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 euraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
2: Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. I és aquí. Sonar 2026. Flash Matí. Interactua. Flash Urbà. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en els sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte De Vitte, Amelie Lenz i molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
3: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Vols una targeta i la vols ja? Una targeta segura i ecològica. I sobretot sense comissions. Et presentem la nova targeta virtual de MyanBank. En només 3 minuts la tens activada al teu mòbil. A punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic. Més ràpid impossible. Nova targeta virtual. De MyanBank, esclar. Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
5: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
6: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
5: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
7: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
8: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
7: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.
9: Flash FM Andorra. Yeah.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Aquest aquí és Omar Cuth amb el seu exitàs. Que es diu Coco, amb dues cas, que K-O-K-O. Ens queda per aquí Manuel Turizo, amb aquest que diu Por un pendejo no se llora. És un consell ben savi, que us ho diu el Manuel Turizo i a part també us ho remarco jo.

0: c'est pas une histoire de Magic System, hein?
1: Soul King, efectivament, també RV, FV i Lola Índigo. Això és el que passa quan es mescla el francès i el castellà, que surten cançons tan bones com aquesta. Young Sister i Gremlin, amb aquesta d'aquí que es diu Color.

aquí et toca la fibra sensible. És maca, maca. Personalment considero que Quevedo va fer una molt bona elecció triant a De La Osa com acompanyant, acabant-li de donar aquell toc, doncs mira, tan romàntic. Que per romàntic aquesta també s'emporta el premi Romeo Santos i Prince Royce, que de fet parlen d'una dinàmica una miqueta dolentota, d'algú que no els acaba de fer cas, que els fa mal al cor. Per això aquesta d'aquí es diu Dardos, perquè

Doncs aquest aquí és un duo que en el seu moment va ser polèmic, eh? Rosalía i Bad Bunny, amb una cançó boníssima que es diu La Noche, Día Noche, i que en un passat els fans especulaven que aquests dos podrien estar liats, però bueno, això era difícil, perquè, bueno, Rat Rau era molt amic del Bad Bunny en aquell moment, estaven sortint, bueno, una història d'aquestes rares. El que sí que segur és que els fans estaven encantats, era una fantasia col·lectiva que tothom recolzava.

Tal com ens diuen els Figaflaua, solucions i no problemes, que la vida ja és suficientment complicada. Aquest és el lema que ens hem d'aplicar a partir d'avui. Flash. És el torn d'Abel amb el seu No Tiene Sentido, que arriba als últims minuts de l'hora de les 3. I mira, en res arranca l'interactuar. Baby.

0: Què tal, família? Molt bona tarda.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: Comencem amb Shakira i Bele, Algo Tu.

0: El tema funciona i agrada. El signe en Shakira, Bele, es diu Algo Tu, primer de tants que compartirem a través del Interactua, que tot seguit obre les seves portes fins a les 8 després de la Clàudia Fuentes. Què tal, com esteu? Bona tarda, benvinguts a aquest dijous, que ens apropa una miqueta més al cap de setmana, i aquesta nova edició del Sonar, que ja s'acosta. Edició 2026 amb la florinata de l'electrònica, present als diferents escenaris, i en aquest cas al llarg de tota una jornada. Hem de ser enrere ja el rotllo aquell del Sonar dia, Sonar nit. Ara tot és Sonar full time i us espera, evidentment, per la cara que us caracteritza a través de les dues dobles que tinc per vosaltres, a més acompanyada de marxandatge. Per aconseguir-les, com ja sabreu, si sou habituals a l'Interactua i ens heu estat escoltant al llarg d'aquesta setmana, demaneu, dediqueu cançons al 628-060513 i abans d'acabar el programa farem el sorteig que otorga aquests passis d'or per anar directes al Sonar 2026. Per la cara que us caracteritza. I veure en viu en directe Prodigy, Kelly, Skepta, Charlotte Witte o Emily Lenz, entre molts altres. Vols anar al Sonar? Doncs interactua. I de seguida també us comento un altre interessantíssim premi que tinc per vosaltres a través del WhatsApp, vale? Però no sé si tu desenvolupar una miqueta més la idea, però us garantitzo que val molt la pena, vale? Això és una tòmbola avui. Hola.
1: Bona tarda. Voldria que em posessis la cançó de Máquina Time, perquè la tarda a l'oficina es passi una mica més amena.
0: Sí.
1: I que, va, que ja s'acaba la setmana.
0: Ja està fet.
1: I voldria participar en les enrades del Sonar Poti. Moltes gràcies.
0: A tu. Adéu, adéu.

0: patant aquests tres, eh? Un trident de luxe. Muchacha, muchacha.
1: Hola, bones. Soc en Josep Maria i estic treballant aquí amb el tractor. Tant feix a fer-me de fondo.
2: Que bé.
1: Com podries ficar la de muchacha?
0: I tant que sí, ho acabo de fer. Moltes gràcies pel teu missatge. Que tinguis una molt bona tarda. Fa un moment us avançava, us donava un titular, que és que a banda de les entrades per anar directes al Soral i al seu marxatatge, tinc per vosaltres un pack de Repelvite i Aftervite per aquest estiu, eh? Evidentment, comencen a pujar les temperatures, els mosquits comencen a estar malauradament de moda i hem d'intentar combatre'ls tant abans com després de la picada. I és per això que, si voleu aquest pack, que a més us posarem directament a casa, me l'heu de demanar a través del 628-060513, ok? Feu referència especialment al pack d'Aftervite i jo us apunto pel sorteig que farem un cop més al final del programa. El guanyador o guanyadora el rebrà a casa. No s'ha ni de moure, pràcticament, eh? Allà, tranquil·lament, esperant que arribi el repartidor. Hola, bones, diu, m'agradaria demanar la cançó Vocation, d'Ozuna i David Guetta. Avui ha sigut un dia molt llarg i participant al sorteig de les entrades pel Sonar. Moltes gràcies. Doncs vinga, aquest el desvient cap a la part del Sonar. I aquesta d'Ozuna i David Guetta, que feia temps que no sonava i que no trobàvem a faltar, però és igual.

0: l'intel·lectua.
1: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les wrap-up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Aquest estiu arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Cursi de la Fuente. A més, Davey, De La Rose, RVFV, Ian Block i molts més. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival. Amb el cartell més potent. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org.
4: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
5: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions. Fins i tot els caps de setmana. Sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
4: Taxi? On sigui.
5: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
1: Quan arriba divendres al vespre, alguns s'entreguen a menjar una bona pizza. Altres s'entreguen al llit a clapar. I els que en saben, s'entreguen al Time Out Market. Aquest divendres 12 de juny, de 8 del vespre fins a les 11 de la nit, vine a sopar i a ballar a la sessió Flash FM de Miquel González.
6: Portarem el poder del ritme al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magno.
1: Inscriu-te al formulari de la web i gaudeix d'un vespreig perfecte amb Flash FM i Time Out Market.
7: Arriba la venda privada, amb descomptes de fins al 30% en més de 1.000 marques. Moda, bany, accessoris, sabateria, esports... Tan sols fins dilluns. A la botiga amb la targeta al Cort Inglés o a través de l'app en qualsevol mitjà de pagament. A la web i app, inicia sessió al teu compte i fer servir qualsevol mitjà de pagament. Targeta emesa per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i marques que participen al Corte Inglés Ponés.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb IBP.es promo Catalunya.
10: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
11: T'agrada argumentar, desenvolupar el pensament crític i entendre com funciona el món? Amb els graus en dret de la Universitat CEU Abat Oliva, avui estudiaràs programes internacionals i dominaràs les noves tecnologies del món jurídic. Demà se t'obrirà un futur ple d'oportunitats en un entorn global. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Badia del Vallès. Prepareu-vos perquè arriba la nit en què no dormireu. El dissabte 13 de juny, de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada, el recinte firal viurà la festa de les festes. Arriba la Flash FM On Tour, amb les sessions de Sergi Domena i Héctor Ortega. Tota l'energia de Flash FM en directe.
13: Badia, aneu escalfant motors perquè farem tremolar el recinte firal a l'Avinguda Burgos.
12: El 13 de juny, Flash FM On Tour, a Badia del Vallès.
14: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
3: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
12: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Ven a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
0: Aquest 13 i 14 de juny en Camp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la cinquena edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, conèixer, compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026. El Prat Gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
15: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
16: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfronten

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Super Test Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flaix Andorra, emissores oficials.
2: Aquest estiu, l'experiència es viu a Únic. Viatja al cor d'Eivissa amb Eivissa Experience. Descobreix la Terrassa, el nou espai per gaudir de les tardes amb còctels d'autor. Estrena l'estiu a Pure, una nit bohèmia, elegant i salvatge a la disco. I deixa't sorprendre per la nova carta de cocteleria. Gastronomia, música, festa i emoció. Descobreix tota la programació a unicandorra.com. Únic. Un estiu per recordar.
3: Flaix FM, la ràdio.
4: Ladies and gentlemen,
3: Dance Leader.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.

0: La cançó del Mundial que està a punt d'engegar, si no ho ha fet ja, no? Ho fa avui, avui concretament. Dai, dai, by Shakira.
1: Hola, Sergi, sóc l'Alejandra de Figueres i vull que em fiquis la cançó de Dai Dai, sisplau, de Shakira.
0: Shakira.
1: I dedico a tots els meus amics i companys i companyes de classe. Adéu.
0: Adéu, simpaticot, que tinguis molt bona tarda, que vagi bé. Bona cançó aquesta, que sonarà unes quantes vegades aquesta tarda, estem convençuts. Tarda concretament del dijous, de tornada, després de la pausa, Rigor ens diu, què tal, Sergi? Avui estic sense company a la botiga i la tarda se'n fa una miqueta llarga. Per animar-me, voldria demanar-te el meu àngel, que fa dies que no l'escolto i m'aporta energia i bona vibra. Moltes gràcies, una abraçada.

0: Va, xateta guapa aquí, a l'interactuar de Flash FM.
1: Bona tarda, Flasheros. Doncs mira, voldria demanar la cançó de Dardos. I res, saludar a tota la gent, que ara vaig entrenar.
0: Molt bé.
1: Ara se'm desestressa una mica.
0: Doncs vinga, ànims, i que vagi bé. Bona cançoneta aquesta de Dardos, un molt bon èxit per fer sonar aquesta nit a l'estrena dels Flash FM Wrap-Up, les festes, post-exàmens, post-universitàries, que avui obren la veda i que s'estrenen al Bidisco de Molins de Rei amb l'Héctor Ortega a partir de la mitjanit, eh? No us ho perdeu per res del món. Si tot va bé, faré un vuelo rasat d'allà. A veure què se cuece. Que ja m'ho imagino, però bueno, és igual. Així ho veig in situ, perquè si no lo veo no lo creo. Soc l'Anna, diu, m'agradaria dedicar la cançó Beauty and a Beat del Justin Bieber a la meva germana Adriana. Diu, l'estimo moltíssim, sempre ha estat al meu costat. Moltes gràcies. I no és maco el missatge. Oh, i tant. Les sisters. In love.

0: Las amantes de Adelita. No, no, dos amantes, dos.
1: Hola, flasheros. Mira, avui estic en cap a Mataró. I ara si podeu posar la cançó de Dos Amantes, i se la dedico a les meves amigues, la Laura i l'Anna. I si pot ser cap a les 5:15, que és el dia que estan anant cap a l'entreno, elles també.
0: Ens hem avançat,
1: llavors, a veure si els fa molta il·lusió.
0: Segur.
1: Adéu, flasheros.
0: Segur que sí. Moltes gràcies a tu. Adéu-siau. Bueno, ja és aquí l'anunci més esperat de l'any. Sense cap mena de dubte, el nou Mediterràniament d'Estrella d'Am és el moment esperat. Diguéssim que és l'opening oficial de qualsevol estiu, i d'aquest, evidentment, també, S'estrena aquesta mateixa tarda i frisem per veure-la en directe, Crec que em deien a les 7 de tarda, una cosa així. És de les millors estrenes i de les més esperades. Es diu La llegenda de Canyut i és una història d'amor, misteri i nits de Sant Llorenç a la costa catalana. Bucòlic i fantàstic, com sempre. Amb cares molt conegudes. Laia Costa, Oriol Pla, Mireia Ariol, Jordi Roca, la Jessica Goicoetxea, donant-li un toc importantíssim al tema. Jo vaig intentar colar-me, però no estic a l'alçada, evidentment. He de fer molts més mèrits, però ho intentarem. Comença l'estiu al ritme de Will It Be Nice, aquesta cançó que fa estiu i transmet bon rotllo. Busca'l al canal d'Estrella d'Am. I disfruta'l, evidentment. Estic treballant, diu, m'agradaria que poséssiu la cançó Choque de la Batllia. Molt bona tarda a tothom. Sisplau, apuntant per les entrades del Sonar. Moltes gràcies. Apuntadíssim de la muerte.

saludo a aquesta cançó, a bona acollida, el que està arribant a agradar, Quevedo i Elvis Crespo, agafadets de la mà, fent possible aquesta cançó que es diu La Graciosa, ni més ni menys. Atenció! Si el teu cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, evita'ls amb Repelvite. A l'interactuar sortegem un pack amb Repelvite per evitar les picades i Aftervite per si has tingut mala sort i t'han acabat picant. Per participar, només cal que responguis a la següent pregunta a través del WhatsApp habitual, 628-06-03. És molt fàcil, eh? La pregunta amb una resposta bastant òbvia i fàcil d'encertar. Diu, quin color acostuma a atreure més els mosquits? Possibilitat A, el blanc. Possibilitat B, el negre. Possibilitat C, el color blau. Torno a repetir, quin és el color que acostuma a atreure més els mosquits? I la resposta, blanc, negre o blau, al 628-06-0513. Conjuntament amb una petició dedicatòria, si voleu, ja que hi som, vale? Entre tots els encertants, òbviament busquem respostes correctes, us posem a casa aquest pack de Repelvite i Aftervite, que està molt bé, és un pack molt complet, eh? De molt bon ús, a més, de cara a un estiu que ja es manifesta des de fa dies. Hola, Sergi, sóc en Nosa. Em vull demanar un tabacle de J Balvin, Azul. També diu, m'agradaria participar al concurs del Sonar, sisplau. Ja gairebé és cap de setmana. Fins demà, gràcies, jefe d'equipo. Adéu-siau. Efectivament, eh? El tema del Sonar no el deixem de banda ni molt menys i continua 100% actiu a través del propi WhatsApp.

0: New Religion de Bibi Rexha, dedicada al meu amic Arnau. Diu, avui ha començat el gym i diu que necessita música per motivar-se. Moltes gràcies. Doncs mai és tard, evidentment, per anar al gym, però crec que si el que busques és l'Operació Verano, ja és una mica tard, però bueno, ànimo. New Religion, inspirada en un clàssic de Faithless, aquell inoblidable Insomnia, amb la veueta fantàstica i meravellosa de Bibi Rexha, sempre agradable i benvinguda aquí a l'Interactua. Un minut per sobre d'un quart de sis de la tarda, 628-060513, hola.
1: Hola, molt bona tarda, Domena. Què passa, cracs?
0: Què dius?
1: Bueno, primer de tot, com estan les màquines? Bien. Segundo, participar a la entrada del sonar. Ah. I tercer, que em posis la de Bon Amor se té, d'Aitana i Coldo.
0: Coldo?
1: Vinga, se la dic a Pili i a Lleida, a Marín i Ángeles de Sabadell i Laura de la Mella, per elles.
0: Zoilo.
1: Vinga, jefe d'equipo, com sempre, sempre a tope.
0: A tope.
1: Que bé interactua, bona tarda i fins demà. Adéu.
0: Adéu, simpaticot. Aitana i Zoilo, que l'acompanya. Coldo és aquell que van entrullar, si no m'equivoco.
2: Son las 6 de la mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar que te quiero de verdad.

0: buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, buble, vámonos de aquí.
1: Escoltes l'Interactua.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
4: Jo tinc al cap tota l'estona això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa dos anys que no ve ha vingut. Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... Imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Del 18 al 20 de juny torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
9: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
10: Carinyo, ja sóc a casa.
11: Hola, Rayetó. Has picat molts humans?
10: Doncs no. S'han comprat Repel Vite Aroma Fresh i s'ha complicat.
12: Nou Repel Vite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repel Vite. Repel Vite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
13: Tinto de verano, Don Simón.
14: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
13: I ara... Prova el blanco de verano, Don Simón.
15: Hi ha dies bons i dies amb brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
16: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
17: Andorra. Flash FM 93.8.
18: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
19: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
20: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
19: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
21: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
22: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
0: Som This is Flash FM. Flash.

0: Ayer la vi, ayer la vi.
1: Hola, Flasherus, som l'Anna
2: i la Laura. I volem la cançó de Bailando por ahí i la dediquem a la Carla Sancho, que estaran cap a Mataró.
0: Sí.
2: I si pot ser cap a les 5 i 20, que és l'únic dia que pot. T'estimem, Carla. Adéu.
0: Adéu. Adéu, macos, maques. Adéu, Carla. Adéu-siau. Aquest juny, les wrap-up de Flash FM salten les discos de tot el territori. Ens estrenem aquesta mateixa nit en un lloc, jo crec que inigualable. I moltes ganes de saltar el bidisco de Molins de Rei, en aquest cas amb el partner Héctor Ortega. Si ets de Lleida, demà dia 12, divendres, t'esperem, t'espero concretament, Incession al Biloba de Lleida, i el mateix dia a la Caixa de Salou t'espera l'Héctor Ortega. I gent de Girona, no us ens oblidem de vosaltres, que para que no ens podem desdoblar més, però no us quedareu sense el 19 de juny. Divendres vinent estarem al Dia de Platja d'Aro, amb qui us parla Sergi Domena. Així fem el wrap-up a tutti plen. Més festa, més espectacle, samarretes i moltes sorpreses. Infojobs, patrocinador oficial de les Flash FM Wrap-Up. Hola.
3: Hola, Domènec. A veure si em pots posar la nova de 31 fam, aquesta que sona com el Doraemon,
0: sí,
3: que és molt xula, i vinc de la feina i estic una mica agobiada, però bueno, ja ha acabat dijous.
0: Vinga,
3: un petó. Per cert, vull participar a les entrades del Sónar.
0: Molt bé.
3: Gràcies.
0: A tu, molta sort.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La cançó perfecta a la ràdio adequada. Interactua.

0: tio, lo d'Àugel, es veia venir des de fa temps. Tenia talent i l'ha anat afinant fins a arribar a unes cotes espectaculars, eh? Perquè aquesta cançó pot agradar o no, però és indiscutiblement bona. Està ben parida. Hola, Sergi, som la Marina i l'Àngeles de Sabadell. I hoy nos gustaría pedirte Moving to the Sun de Ugel i participar per a les entrades del Sonar dedicada a ti, Pili de Lleida, Laura de l'Ametlla i Jordi de Sant Cugat. Muchas gracias, Sergi. A vosaltres, ben retrobades aquí a l'Interactua i benvinguda sempre que vulgueu. A les portes de les 6, hola.
1: Hola, bona tarda, Flash. Mira, ara estic aquí acabant de treballar una miqueta amb el tractor, que ara aniré a dinar. A veure si podíeu ficar la cançó de Dansa Kuduro per animar-me una miqueta.
0: Sí.
1: I res, molt bona tarda a tots.
0: Gràcies,
1: home. Que vagi molt bé. Adéu.
0: Que vagi molt bé la merienda cena, eh? O que sigui això, aquesta hora, ja.

0: que tornem-hi. Anem amunt amb aquesta trompeta que ja forma part de les nostres vides i que és, diguéssim, la melodia principal d'aquest tema de Farruko i Steve Aoki, que es diu Ja pa què. Bona, boníssima cançó. Les 6 i 3 minuts. Senyores, senyors, estem d'enhorabona. Les nostres millors gales per rebre un dels esports més importants d'aquest estiu. L'anunci més esperat de l'any. El nou Mediterràniament d'Estrella d'Am. Tal com sona. Us donaré una sèrie d'informació privilegiada abans de tenir la possibilitat de veure'l. Que està a punt d'estrenar-se aquesta mateixa tarda. Tenim moltes ganes, eh? Es diu La llegenda de Canyut. I és una història d'amor fantàstica. Misteri i nits de Sant Llorenç a la costa catalana. Amb cares conegudíssimes totes elles, eh? Influencers de la talla d'Àngela Mármol, Nil Ojeda, cuiners com Jordi Roca, futbolistes com Marc Cucurella, per exemple. La Florinata, evidentment, per un anunci d'aquestes característiques. Comença l'estiu al ritme de Would It Be Nice. No pot haver-hi cançó més positiva, de bon rotllo i més estival que aquesta. Busca'l als canals d'Estrella d'Am. Ximpunt. Hola, qui tenim per aquí, va?
1: Sí, un sentido bien.
0: Hombre, què passa?
1: Soy el Paco, en el camión.
0: ¿Qué digo, el Paco?
1: Hoy me ha tocado por la zona de tu barrio, aquí.
0: ¿Por dónde?
1: Por la playa.
0: En la Pineda.
1: Un heladito, gimponenta.
0: Bueno, bueno, bueno.
1: A ver si me puedes poner la canción esa de muchacha, bonita, tu cara, no sé cuánto.
0: No sé cuánto.
1: De RVFV.
0: Sí, señor.
1: Vamos, jefe de equipo, a tope.
0: A tope, tío. Adiós, Paco. Que vagi bé, ànims.

0: es muy futbolero y participar en el sorteo del Afterbite. Para que al pobre no se lo coman los mosquitos, tío. Me iría súper bien. La respuesta a la pregunta para el sorteo es el color negro. Muchas gracias, feliz jueves. Doncs apuntada pel lot aquest de productes Afterbite, Repelbite, que et posem a casa, efectivament, per respondre a la pregunta que avui estem fent entre tots aquells interessats en participar. La pregunta que veig que heu encertat ràpidament i que un cop més ho repeteixo. Quin color acostuma a treure, és a dir, que vinguin més els mosquits? Blanc, negre o blau? Vale? WhatsApp al 628-060513 amb la resposta, òbviament, correcta. Vale? Vinga, va.
1: Hola, bona tarda de dijous, Sergi. Podries posar alguna Remember de Safri Duo?
0: Hombre.
1: Per recordar aquelles percussions?
0: A veure.
1: Vinga, adéu i bona tarda.
0: Safri Duo... Tenia bàsicament i en essència... Bueno, tenia més d'una, però aquesta en concret va ser la que els hi va canviar la vida i la posem per tu. Vale, va. Laieta Live.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Quan arriba divendres al vespre, alguns s'entreguen a menjar una bona pizza. Altres s'entreguen al llit a clapar. I els que en saben, s'entreguen al Time Out Market. Aquest divendres 12 de juny, de 8 del vespre fins a les 11 de la nit,

0: passeig perfecte amb Flash FM i Time Out Market.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
3: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
4: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
7: Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. I és aquí. Sonar 2026. Flash Matí. Interactua. Flash Urban. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en el sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte De Vite, Amelie Lenz i molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme de Flash FM.
8: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu! Un souvenir per la mare?
9: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
8: Taxi? On sigui?
9: Consulta'n les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
10: Bon dia!
11: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
10: Tranquils, que no ens avorrirem.
11: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
12: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
13: I ara estic amb això.
14: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat, perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir...
0: Andorra. Flash FM. 93.8. El 20 i 21 de juny, la Massana es converteix en l'epicentre del ciclisme al país. Torna Landbike. Viu el festival ciclista més destacat a Andorra. Proves ciclistes per a tots els nivells. I al Prat Gran de la Massana, zona d'exposició, activitats per a tota la família, test gratuït de bicicletes i molt més per conèixer les últimes novetats en el món del ciclisme. El 20 i 21 de juny t'esperem a la segona edició de Landbike a la Massana, organitzat per Oci en Desport.

0: a punt per utilitzar-la al moment i on vulguis. Sense plàstic, més ràpid impossible. Nova targeta virtual. Demà hi ha banc, esclar.
1: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
2: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfronten.

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Supertest Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
3: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
4: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
3: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme, amb presentació i control de signatures, i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
5: Organitzat per BSL Esports.
6: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
7: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Un estil que encara està per definir, eh? No ens atrevim a definir aquesta història. Un vallenato modern, un rotllo... Bueno, és una fusió de tendències aquí que s'han inventat Shakira i Billy amb aquest tema.
1: Hola, Sergi, bona tarda. Mira, a veure si me poses alguna canció de Shakira i se la dedico a tot el que m'esté escoltant i per vosaltres també.
0: Molt bé.
1: Tingo bona tarda, soy Ignasi.
0: Era un crac.
1: D'aquí, de Granollers.
0: Era un ¿vale? crac, Ignasi.
1: Venga. Que tingueu bona tarda, com acabo de dir. I a veure si me apuntes per les dues entrades aquestes, vale?
0: Entrades del sonar.
1: Vale, bona, gràcies.
0: No, home, no us mereixen, a tu, que vagi bé. Molta sort, adeu-siau. Qui més, va?
2: Bona tarda, flaixeros.
0: Yep, yep.
2: Estic aquí portant l'autocar a la ruta Girona-Met, tota l'estona pim-pam, pim-pam. Estic ja fins la figa, però bueno, va. És lo que hay.
0: Ànimo.
2: A veure si em pots ficar la cançó d'Animals, que és un puto temazo.
0: Ojo ahí, eh?
2: Vale? Vinga, vagi bé, merci.
0: Adéu, maco. Ja ho tindríem, això, va. Martin Garrix, 2013. Era un criu, llavors, eh?

0: Festival y Cachondeo. Hola, soy Irene, os escucho desde el trabajo, digo, Acuópolis. Me gustaría la canción Máquina Time y quiero participar en el pack. Doncs vinga, una cosa i l'altra. Aquesta de Vegas, Like Mike, que continua, evidentment, sent de les cançons estrella de Flash FM, gràcies a les múltiples peticions que ens arriben una tarda més, aquesta concretament del dijous, que ens apropa el que tant ens agrada i anhelem, que és el cap de setmana, ja sabeu. Una molt bona cançó per fer sonar precisament dissabte a la nit. Tenim prevista una altra actuació estel·lar per la Festa Major de Badia del Vallès, concretament. Al recinte firal, a l'Avinguda de Burgos, a partir de la una de la matinada, amb el Soy Ripa de Flash FM i amb el company Héctor Ortega, de Partner in Crime, per aquesta ocasió que prometo com més ser espectacular.
1: Bona tarda, flasheros.
0: Què dius?
1: Estic aquí portant l'autocar.
0: Aquest és el d'abans, diguéssim. Passem una mica d'allò, que si no...
1: Domena!
0: Ara
1: bona
0: sí.
1: Bona tarda, aquí el Sergi de Vilanova.
0: Hola, Sergi.
1: A veure si avui em pots ficar un... el tema de Vici que tu vulguis. Mm. Vale, maco?
0: Ja, va.
1: Jo sé que triaràs la millor cançó de totes.
0: Oh, bueno, ho intentarem.
1: I no res, a veure si em toca les entradetes i si no, pues el pack de Repel Vite.
0: I After Vite. Molt bé.
1: Au, que vagi bé la tarda.
0: Moltes gràcies, home. Igualment. No sé si és la millor o no, però jo crec que està força bé.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Ens fas més cas a nosaltres que la teva parella?
2: És normal. La teva parella no sap fer això.
3: Flash.
0: Flash FM. Són les 7.

0: Un altre dels tants himnes de Bad Bunny. Aquest concretament s'inicia amb un crit de guerra sobradament conegut. Nueva York! Una horeta pel davant d'arriba a la carta. Des de l'Interactua, Flash FM en joc, ja ho sabeu, aquest parell d'entrades dobles per al sonar. I a més, si el teu cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, evita'ls amb Repelvite. A l'Interactua sortegem un pack amb Repelvite per evitar les picades i Aftervite per si has tingut mala sort i t'han acabat picant. Per participar, només cal que responguis correctament a una pregunta molt fàcil que et faré tot seguit. Quin color acostuma a atreure més els mosquits? Tres opcions. Blanc, negre o blau? Respon a aquesta senzilla pregunta. Demana, em dediquen qualsevol cançó al 628-06-05-13 i t'apunto pel sorteig que farem abans d'acabar el programa d'aquest lot, d'aquest pack meravellós d'Aftervite i Repelvite. Recorda, piqui el que et piqui, tinguis la mà Aftervite. I perquè no et piqui, tot just després, Repelvite. Vinga, sort a tothom, hola.
1: Domena, com estàs? Soc la Jessica.
0: Molt bé.
1: Per fi, Juernes. Veiem si m'ajudes a remuntar una miqueta el dia i em poses Moving to the Sun.
0: Bona,
1: que molt és bé. Aquesta nova, que està brutal.
0: Sí, sí.
1: I res, participar en el concurs del Sonar, vale?
0: Vinga, pel Sonar.
1: Vale, pues, un besito.
0: Un altre, adeu.
1: Que vagi bé, gràcies.
0: Igualment.

0: No se muda ni borracho. Ho deixat ben clar a través d'aquesta cançó Quevedo, eh?
1: Bona tarda, Sergi. Wow. Vull demanar la cançó de Quevedo, na que tu vulguis. I també vull participar al concert del Sonar per la meva mare. Gràcies.
0: Molt bé. A la mami xula, que li agrada la faceta, eh? Molt bé, l'apuntem. Moltes gràcies. Quina energia, tu. Quina alegria. Aquesta és l'actitud, efectivament. 628-06-05-13, sort. Hola, flaixeros i flaixeres. Vull demanar la cançó Fiebre de la Batllia. Se la dedico a les meves amigues Doa, Noa i Damaris. També m'agradaria participar en el sorteig del pack d'estiu. Entenc que parles d'Afterbite i Repelbite. Si és així, et derivo cap allà, va.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Quan arriba divendres al vespre, alguns s'entreguen a menjar una bona pizza. Altres s'entreguen al llit a clapar. I els que en saben, s'entreguen al Time Out Market. Aquest divendres 12 de juny de 8 del vespre fins a les 11 de la nit, vine a sopar i a ballar a la sessió Flash FM de Miquel González.
2: Portarem el poder del ritme al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magno.
1: Inscriu-te al formulari de la web i gaudeix d'un vespreig perfecte amb Flash FM i Time Out Market.
3: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
4: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
5: Visca, el fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
6: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
7: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
8: No, m'ha entrat això.
9: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: 3 dies d'autèntica bogeria a la...

0: 8.
1: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc dèbit bonificada i de condicions especials amb préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc. Aquest estiu hi ha moments que no s'improvisen. Sabors que sorprenen, música que et fa sentir. L'emoció de viure cada instant al màxim. Gastronomia, espectacles, concerts, casino i les millors experiències en un sol lloc. Aquest estiu viu-lo a Únic. Únic, un estiu per recordar.
2: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
3: Aquest 13 i 14 de juny en Camp torna a ser l'epicentre de l'activitat econòmica i social amb la 5a edició de l'Enfira't. Descobreix més de 60 expositors, activitats per a tota la família, gastronomia, comerç, serveis i moltes sorpreses. Enguany, com a novetat, una nova zona dedicada al món de les autocaravanes. Vine a passejar, a conèixer, a compartir i donar suport al teixit empresarial i associatiu de la parròquia. Enfira't 2026, el Prat Gran de l'Areny d'en Camp. T'hi esperem.
4: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
5: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
6: El dijous 25 de juny comença l'estiu a Nyos Park. Arriba l'opening de les Pool Parties 2026 amb Soraya Arnelas, cantant de música pop, i DJs com Lele, Joycy i Ángel de Andrés. De 5 de la tarda a 10 de la nit, música, menjar, sunsets i vibes que et faran desconnectar al màxim.
5: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
7: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra.
8: Flash.
7: Flash FM. Connecta't amb nosaltres.

0: Delicatessen de cançó, probablement una de les més rellevants de cara a aquestes Teo. Ja veurem, ja.
1: Ei, Sergi, bona tarda. Soc el Néstor de Barcelona.
0: Néstor,
1: mira,
0: què dius?
1: M'agradaria que em posessis la cançó de Ja pa què del Farruko i la Crazy. I, si us plau, si m'apuntes per el sorteig del Sonar, els regales.
0: La canció, moltes
1: gràcies.
0: Apuntadíssim. Que vagi molt bé. Steve Aoki també forma part del combo d'artistes que han fet possible aquest Ja pa què, que des de la seva publicació ha passat a ser dels més demanats aquí al Interactuar.
2: Molt bona tarda, Sergi, l'Hort de l'Ametlla. Què tal?
0: Molt bé.
2: Jo amb ganes de sortir, que avui he hagut de quedar una miqueta més, però bé, no em passa res.
0: No passa nada.
2: Posa'm, sisplau, la cançó de Chica 305. Li vull dir que a totes les xiros i a tu. Mm-hmm. I amb el meu marit, que avui és el nostre aniversari i fem 32 anys de casats.
0: Ojo, ojo, cuidado, eh? Ràpid. Poc se'n parla, eh?
2: Doncs vinga, moltíssimes gràcies, molts petonets i fins demà. Adéu.
0: Moltíssimes gràcies a tu i moltíssimes felicitats a tots dos. Mm-hmm.

No esperis que soni. Demana que soni a l'Interactua. Let's go.

0: Epa! Uau, boníssima.
1: Bona tarda, Sergi, aquí la Laura de Bescanó. Què tal, com estem?
0: Molt bé.
1: Sisplau, que podries posar aquesta tarda de dijous la cançó de la Becky G, la nova de Epa.
0: Epa.
1: Vinga, que és molt, bueno, molt divertida.
0: Molt.
1: La dedico a tots els flaixeros, a tot el meu home, als meus nens. Un petó i moltes i moltes gràcies. Mua!
0: Un petó de tornada i moltíssima gràcies a tu per la teva simpatia i el teu missatge. Becky G està de tornada. I també està de tornada l'anunci més esperat de l'any, el nou Mediterràniament d'Estrella Damm. Jo ja l'he vist perquè s'ha estrenat i és una meravella. S'han passat el joc aquest any, eh? Una pel·lícula 5 estrelles digna d'admirar, eh? S'ha de veure, és la meva recomanació més efusiva des de ja. Es diu La llegenda del Canyut. Déu-n'hi-do quin personatge aquest, eh? El desconeixia, però val molt la pena conèixer-lo de la mà d'aquesta història d'amor, misteri i nits de Sant Llorenç a la costa catalana. Amb moltes cares conegudes, no te les acabes, eh? L'he vist, són 3 minuts i escaig d'anunci i passen tots, eh? Un festival de persones sobradament conegudes, les germanes Musca i Greta, per exemple, Relsby, també la Paula Malla, l'Álvaro Cervantes, el Jordi Roca, futbolistes com Eric García, vull dir, molts, moltíssims. Ara sí que oficialment ja es pot dir ben clarament que l'estiu, amb el ritme de Bullet Be Nice, ha començat. Busca'l al canal d'Estrella Damm, per exemple, on està ja disponible. Serà una tendència, evidentment, indiscutible. Hola, bona tarda, Sergi. Vull participar amb les entrades del Sona Riu. Diu si em podries posar alguna cançó de les Rose. Va per tots vosaltres, per animar les tardes. Moltes gràcies. A Mora, concretament, que l'acompanya, i aquest Aurora.

0: Soprano, amb aquella parsimònia que caracteritza una veu greu com la de Quevedo. Bueno. Bona tarda, diu, podries posar la cançó La Graciosa del propi Quevedo? Moltes gràcies, diu, em pots apuntar per les entrades del Sonar, sisplau. Moltes gràcies, diu, així la meva germana i jo podem gaudir juntes. Moltes gràcies i que vagi bé. Doncs moltes gràcies a vosaltres, sort. És massa brossa, La Graciosa, haurem d'anar a veure. Marxo, perquè de seguida, a partir de les 8, s'hi posen Miquel González, Tomàs Poal. A partir de les 4, molt més Interactua. Moltíssimes gràcies a tothom per la vostra presència, no només escoltant, sinó anant més enllà i participant, demanant, dedicant tantíssimes cançons que han fet goig, de debò, al llarg d'aquesta tarda. Ens apropa una miqueta més al cap de setmana i ens apropa posar en marxa les festes Flash 5 Wrap-Up. Celebrem la fi dels exàmens. Aquesta nit engeguem tret de sortida al Baix Llobregat, a la discotecassa de Molins de Rei, Bidisco, amb l'Héctor Ortega. Us hi esperem, eh? La festa està garantida, evidentment, amb InfoJobs.
1: Bona tarda, Sergi. M'agradaria que poguessis posar la cançó de Dorayakis.
0: Sí.
1: O, si no, doncs qualsevol de Bad Bunny.
0: Va,
1: Dorayakis. I m'agradaria molt poder participar a les entrades del Sonar, ja que la meva parella i jo fa molt temps que hi volem anar i aquest any, la veritat, que ens ho mereixem, tal com ha anat l'any.
0: Segur que sí.
1: Doncs moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: Gràcies a tu, adeu-siau i a tothom. Fins demà, que vagi bé.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Cançó a l'Interactua. 628-0605-13.

0: Què vols escoltar? En Domena t'ho posa. Interactua.
1: Això és el remix, mamacita. Maluma, baby.

0: fas més cas a nosaltres que a la teva parella?
1: És normal. La teva parella no sap fer això.
2: Flash.
3: Flash FM.
4: Flash FM. Són les 8.
3: Flash FM.
0: Va.
4: A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
0: polla.
4: Comença el Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Toal.
0: Ha arribat el millor moment del dia. Ha arribat el Flash Urban després de l'Interactua, que demà torna el domen a partir de les 4. Hola, Tomàs Poal.
5: Miquel González, molt bona tarda a tu i sobretot bona tarda als oients preparats per trucar-nos.
0: Ai, que bé.
5: Vinga.
0: I és que avui és dimec... Avui és dijous.
5: Ja està, dijous.
0: És que el guió posa dimecres.
5: Ai, per favor. Ara meva, error mío.
0: A favor.
5: Oh.
0: Avui és dijous i tenim moltes coses per vosaltres. D'entrada, avui comença el Mundial de Futbol.
5: Vamos!
0: De la FIFA.
5: Vinga.
0: Així que volem fer la porra Flash Urban. Quin és l'equip que guanyarà el Mundial?
5: Per favor, eh? I ojo que sortegem 1.000 euros en mamades. No, no, és broma.
0: Pues ja me les quedo jo.
5: Per favor. Però vas calent.
0: Està trucant 935456868.
4: 935456868.
0: I ens has de dir quina és la porra, vale? Farem la porra. Quina selecció creieu que guanyarà el Mundial del 2026?
5: Exacte. I a més de la selecció que creieu que guanyarà, també volem que ens digueu amb quina selecció aneu, perquè jo sé que hi ha molts oients que no anirem amb Espanyita i que diran, mira, jo vaig amb Anglaterra o jo vaig amb França. Doncs pues ens truqueu i ens ho dieu.
0: I entre totes les trucades tenim entrades per anar al Sonar!
5: Bien!
0: Al Sonar, i a més, de dia divendres, més una gorra. Molt bé, no?
5: Mare meva, divendres dia 20 i una samarreta, en aquest cas. No serà la gorra, serà una samarreta guapíssima. Què sortegem? Sí, sí, sí, sí.
0: Perfecte. I avui, a partir de les 10 i mitja, farem el ritual.
4: De 8 a 11.
0: Farem el ritual dels diners.
5: Ojo, vol dir que tindrem pasta?
0: Bueno, a veure si és veritat.
5: Home, sí.
0: D'aquí una estona explicarem què heu de tenir preparat, vale?
5: Vinga.
0: Vinga, va, i si voleu també podeu demanar bromes telefòniques.
5: Vinga, va, ja sabeu com va el tema de les bromes telefòniques i atenció perquè avui ens han demanat unes quantes abans de començar el programa a través del WhatsApp 699-69-69-69.
0: És el WhatsApp de la ràdio.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Doncs vinga, va, que comença el Flash Urban.
5: Vámonos.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: És Farruko, i estic aquí, això es diu Ja pa què, que sona a través del Flash Urban a Flash FM. Avui que preguntem quin és l'equip que creieu que guanyarà el Mundial, que comença avui.
1: Avui mateix, a partir de les 9, i volem fer la porra Flash Urban. Quina selecció creieu que guanyarà la World Cup?
0: Vinga, va.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Avui és un programa per fifes.
1: Bé.
0: Hola, bona tarda. Hola.
3: Oi. Bueno, jo
0: o parles o no parles, guapo, com et dius?
3: Sí, sí. Jo, Enric.
0: Enric, bueno, vale. Enric, des d'on ens truques?
1: Enric de tu.
3: No, Enric de Francisco.
1: Vale, des d'on truques, tio?
3: Jo, des de Barcelona, a Collbató.
0: Molt bé, Enric. Escolta, quin equip creus que guanyarà el Mundial, va?
3: No sé, jo crec que dos.
1: I quins són?
3: O Espanya... o Alemanya.
0: O te quedes amb una o amb l'altra, Enric, va, vinga, tu pots.
3: Pues Espanya.
0: Espanya.
1: Espanya. I tu vas amb Espanya o vas amb un altre país, tio?
3: Amb un altre país.
1: Vale, amb quin país vas, Enric?
3: Amb Argentina.
1: Amb Argentina,
0: molt bé. Vinga, Enric, que vagi bé. Vinga.
1: Adéu, tio.
0: Poques paraules, Enric, eh?
1: Per favor.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Bruno.
0: Molt bé.
5: Hola.
0: I com estàs?
4: Bé.
0: Bueno, els nens avui no tenen ganes de xerrar, eh?
1: Els nens no parlen gaire,
0: bé, eh? Bé, ja està. Bueno, quin equip creus que guanyarà el Mundial?
4: Jo crec que Espanya.
0: Creus que Espanya? Per què?
4: Pues perquè és la meva selecció.
0: Bueno, això és una cosa diferent.
1: O sigui, tu vas amb Espanya, però creus que guanyarà Espanya realment, o què?
4: Sí.
1: Tu confies.
0: Vale. Bueno, pues...
1: vale.
0: Molt bé, vinga. És que, clar, això d'agafar trucades a nens, eh? Hola.
1: Hola. Hola.
0: Bueno, pues res. Molt bé. Gran programa.
1: Vinga, va. Amb energia. Diu la selecció, hòstia.
0: Vinga, va.
2: 93 545 68 68.
0: Quina és la selecció que creieu que guanyarà el Mundial d'aquest any, que comença justament avui? Hola, bona tarda. Hola.
6: Bona tarda.
0: Hola, com et dius?
6: Anonimat.
0: Què?
1: Anonimat, no, vale. No vol donar el nom.
6: Anonimat.
0: Molt bé, a veure, quin equip creus que guanyarà el Mundial?
6: El que sigo, menos España, m'és igual.
0: Però mulla't amb un, almenys.
6: Argentina.
0: Argentina, per què?
1: Argentina.
6: Perquè puta Espanya, sempre.
0: Vale, ha quedat clar.
1: Vale, però tu vas amb Leo Messi, suposo, no? Per donar suport a Argentina?
6: Exacte.
1: Molt bé.
0: Molt bé. Doncs apuntem a Argentina. Gràcies, Anònim.
1: Adeu, tio.
6: I ojalà estigués Catalunya.
0: I ojalà. Hi hagués selecció catalana. Home, doncs estaria molt guai, la veritat.
1: És que, de fet, existeix, però mai juga al Mundial.
0: Molt clar.
6: Per Espanya.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. 3 dies d'autèntica bogeria electrònica.

0: 300 DJs. I don't wanna lose control. Els de Flash FM hi serem com a emissora col·laboradora del 17 al 19 de juliol a l'aeroport de Betza, Alemanya, per explicar-te el millor dels 3 dies de Perucaville. Aquest estiu, el batec electrònic es diu Perucaville.
1: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
2: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Del 18 al 20 de juny, torna Sonar, més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris, 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speedy J, Kellys, Skepta, Charlotte Devite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis. Avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
5: Amants del motor, del rugit de les motos, de l'adrenalina sobre dues rodes. Aquest divendres arriba la Super Test Section del Campionat del Món de Trial GP d'Andorra.
6: A la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, els millors pilots del món s'enfronten.

0: equilibri, tècnica i màxima emoció.
1: I després podràs fotografiar-te amb els millors trialers del món i emportar-te un pòster signat per ells. Supertest Section del Gran Premi de Trial d'Andorra aquest divendres a Sant Julià de Lòria. Flash Andorra, emissores oficials.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
3: Andorra 93.8 Flash FM.
4: Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: És la Bizarra Music Sessions número 0 amb el Daddy Yankee. Avui que preguntem quin equip, bueno, quin país creieu que guanyarà el Mundial d'aquest 2026.
1: Exacte, que no vol dir el mateix que amb quina selecció aneu, vale? Que és la segona pregunta. És a dir, primer, quina selecció creieu que guanyarà i següent, amb quin equip aneu, vale?
0: Hola, bona tarda.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Adam.
0: Adam, des d'on ens truques?
2: Des de Tàrrega.
0: Molt bé, Adam. A veure, quin equip creus que guanyarà el Mundial?
2: França i Espanya.
0: O un o l'altre, Adam, va.
1: A veure, Adam, els dos no poden guanyar. Esto no es como en el cole.
2: França.
0: Doncs França, molt bé, Adam.
1: Super, i amb qui vas, Adam, tu? En França també, amb Mbappé?
2: Bueno, més amb Espanya.
0: Vas més amb Espanya, molt bé.
1: Bueno, però ha apostat a França, a l'Sportium, a l'Adam.
0: Molt bé, Adam, doncs pues, molta sort. Que vagi bé, maco.
1: Au revoir.
0: Adéu. A l'Adam no, perquè, clar, perquè és un nen, però entre totes les trucades regalem entrades per anar al Sona.
1: Exacte, pel proper divendres, dia 20 de juny, i a més, una samarreta superfina.
0: Ah, sí?
1: Home.
0: Dios. Vinga, 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
3: 93-5-4-5-68-68.
0: Quin és l'equip que creieu que guanyarà el Mundial? Nosaltres tenim la nostra porra, la porra del Flash Urbà.
1: Com ens agrada, mare meva.
0: Hola.
4: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
4: Carmen.
0: La Carmen.
1: Madre mía.
0: Carmen, des d'on ens truques?
4: Com així? Des de Lleida.
0: A veure, Carmen, quin equip creus que guanyarà el Mundial?
4: Portugal.
0: Portugal?
1: Has apostat a Portugal, Carmen? Mare meva.
4: I però jo vaig a Espanya.
0: I tu vas amb Espanya. Va.
4: Espanya!
0: I per què creus que guanyarà Portugal i no Espanya?
4: Perquè he sentit por ahí que guanyarà Portugal.
0: Ah, vale, pues ja està. Si tu ho dius, ho serà, ja està.
1: La Carmen estava al Vivar i fent un cafè i ha sentit els quatre Manolos diciendo ojo con Portugal este año, eh?
0: I la Carmen s'ho ha cregut.
1: I ja està.
0: I ja està. Molt bé. Vaya fife que estàs, no, Carmen, tia?
1: Déu-n'hi-do.
4: Vaya, ¿qué?
0: Fife.
4: Fife, ¿qué es eso?
0: Mira, yo tampoco sabía, fa dos semanas que usé.
1: Carmen, fife significa rollo muy básica con el fútbol, que te mola fútbol, cerveza, como el típico marido de 50 años, ¿sabes?
4: Pues no, cariño.
0: Tú no ets així,
4: no
0: m'agrada
4: el fútbol.
0: Tu no t'agrada el fútbol, molt bé.
4: No, sí que... m'agraden les motos.
0: T'agraden les motos? Vaya Dios. Motera, la Carmen, no?
1: Perquè va com una moto.
0: Dios. Bueno, va, Carmen, molta sort per al sonar, vale, tia?
4: Molt bé, gràcies.
0: Ah, mira, ja ha passat una moto per allà, veus?
1: Hòstia, era la Carmen, eh?
0: Clar.
1: Tirant-se un pet.
0: Hola, bona tarda.
5: Hola.
0: Hola, qui ets?
5: Oriol.
0: Avui estan trucant tots els nens, eh?
1: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Hola, Oriol.
5: Hola.
0: Oriol, quin equip creus que guanyarà el Mundial?
5: Espanya.
0: També?
5: Perquè té un equipàs.
0: Perquè té un equipàs.
1: Molt bé, Oriol. I també vas amb Espanya o vas amb una altra selecció, tu?
5: No, Espanya fins a la mort.
0: Fins a la mort.
1: Ole, como Franco.
0: D'on ets tu, tio?
5: De Montmeló.
0: De Montmeló, vale.
1: Molt bé.
0: Quatre. Molt bé, gràcies, maco.
1: Adéu.
0: Vinga, va, que entre tots tenim entrades per anar a Montmeló, no.
1: A casa de l'Oriol. Ah,
0: no, al sonar.
1: Una barbacoa amb l'Oriol. Oh.
3: 93-545-68-68.
0: Hola, bona tarda.
6: Hola, bona.
0: Hola, com et dius?
6: Aaron,
0: des d'on ens truques?
6: Des de Barcelona.
0: A veure, què creus que guanyarà?
6: Pues segurament Argentina, està claríssim.
0: Argentina?
1: Però està segur. Claríssim? Tu has apostat per Argentina o què?
6: Sí, 50 euros al Bet365.
0: Molt bé.
1: Per favor, si us plau, no dieu les marques de les cases d'apostes.
0: I si has posat 50 euros al Bet365, què pots arribar a guanyar?
6: 500 pavos.
0: 500 pavos? Dios.
1: O sigui, has pagat 10 euros, no?
6: 10 euros, sí.
0: Molt bé. Però tu vas amb Argentina?
6: Home, sí, és l'últim mundial del Messi, doncs anirem amb ell, no?
1: Ah, bueno, és una altra forma de veure-ho. Mm. Vale. I no vas amb Espanya, no? Ets anti-Espanya, tu, o què?
6: No, anti-Espanya no, però si he d'apostar i prefereixo que guanyi Argentina pel Messi, el Lamine Yamal té molt de temps per guanyar uno.
0: Oh, clar. Home, pues, vist així està bé.
1: És una bona visió, perquè a mi, sí. Com té 18 anys, encara li queden 4 mundials, saps?
0: Sí.
6: Per lo menos.
1: Sí, sí.
0: Molt bé. Gràcies, tio, que vagi bé.
1: Adéu, xaval.
6: Igualment, adéu.
0: Adéu. Vinga, va. Quin equip creus que guanyarà el Mundial? Hola.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Javi.
0: Com?
7: Javi.
0: Javi, a veure, quin equip?
7: Amb Espanya.
0: També.
7: És la que va més preparada.
1: Tu creus que va més preparada i tu també vas amb Espanya o què?
7: Sí, sí. Vaig amb Espanya i una final.
1: Vas amb Espanya i sense cobertura, pel que sembla.
0: Bueno, sí, la veritat. Bueno, gràcies per votar, Javi, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Va, que avui fem la porra del Flash Urban i ens anem cap al Sona.
1: Bé.
8: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Latini al costat del senyor Ulises Bueno. Tots dos canten això que es diu Dos Amantes.
1: Ulises Bueno! Deu ser famós a Argentina perquè aquí no el coneix ni la iaia Conchita, no?
0: La veritat és que ni idea.
1: Per favor.
0: Però bueno. Va, anem cap a telèfon perquè volem saber quin equip guanyarà el Mundial d'aquest 2026. Abans, però, aquest estiu arriba, saps què arriba aquest estiu?
1: No em diguis que és el Cher Festival.
0: Sí, tia. Un show espectacular amb els artistes més forts al moment. Bain Towers, Omar Cos, De La Fuente i la nova incorporació de J.C. Reyes.
1: Déu-n'hi-do, vaya yonqui.
0: Vale. També De La Rose, també ho és.
1: De La Rose? Home, jo crec que una mica...
0: Una mica yonqui, també.
1: Però només de porros, el J.C. Reyes, cuidao, eh?
0: I RVFV?
1: Aquest no tant, jo crec.
0: No? No. I Jan Block? Ja aquest bloc, no sé qui és.
1: Sí, aquest sí que aquest,
0: aquest moltíssim. Aquest sí, collons. Collons, posa't cap al Cher, eh? Tots fumats. El 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, Cher Festival, el Festival de la Música Urbana pels Joves de Barcelona. Tota la info a l'Insta, @cherfestbcn. Queden molt poques entrades. Poquíssimes.
1: És a dir, que heu d'aprofitar i comprar les vostres. Cher Fest BCN.
0: Cherfestival.org. Compra la teva entrada.
2: Truca'ns ara.
1: Va, va, va, va.
2: 93-545-68-68.
0: Hola, bona tarda. Hola.
1: Hello.
0: No contesta? Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Carla.
0: Carla, des d'on ens truques?
3: Des de Castellà del Vallès.
0: Que bé, tia.
1: Vale.
0: A veure, quin equip creus que guanyarà el Mundial?
3: A veure, jo crec que guanyarà Brasil.
0: Brasil.
1: És la primera vegada que ho diuen, no?
0: Sí.
1: El Brasil?
0: Sí, sí. I per què?
3: Però vaig amb Espanya.
0: Però vas amb Espanya, vale.
1: Vale. I per què creus que guanyarà el Brasil, Carla?
3: Perquè tinc més experiència ja dels jugadors.
0: Vaya futbolera que estàs, no, Carla, tia?
1: Vaya analista esportiva, per favor.
0: Molt bé, Carla, gràcies, guapa. Vinga, ara s'ha callat la Carla.
1: Bueno. S'ha espantat.
0: Entre totes les trucades tenim entrades per anar al Sónar. Bueno, la Carla no, perquè és una nena, saps? Però,
1: clar, jo crec que no poden anar nens, no, al Sónar?
0: Home, jo...
1: Al Primavera sí, te'n recordes que hi havia nens amb els sí? pares? Sí, el diumenge que vam anar hi havia nens, tio.
0: Ui, no me recordo de
1: res. Heavy, per favor.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Jordi.
0: Jordi, des d'on ens truques?
4: Des de la Selva del Camp.
0: A veure, qui guanyarà el Mundial?
4: Jo crec que guanyarà Espanya.
1: Molt bé.
0: Va guanyant, eh?
1: I també vas amb Espanya, Jordi?
4: Sí, vaig amb Espanya, sí.
1: Molt bé.
0: Perfecte, tio. I per què ho tens tan clar?
4: Per Lamine.
0: Per Lamine.
1: Vale. És que els nens confien molt en Lamine, clar. Com és un nen, també, és la seva esperança.
0: Clar, clar.
4: Sí, clar.
0: Molt bé, tio, gràcies. Que vagi bé.
4: Adéu.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Hola.
1: Com et dius?
0: Com et dius?
5: Joan.
0: Joan, qui guanyarà el Mundial?
5: Espanya.
1: Ho vale. Dius molt convençut, eh? Espanya.
5: Claro, l'equipat que té.
1: Molt bé. I també vas amb Espanya o dones suport a una altra selecció?
5: No, no, Espanya, Espanya.
1: Molt bé.
0: A tope, eh?
1: Per favor, per favor.
5: Tenim a Cobertí, tenim a Pedri, Oyarzabal, tenim un equipat demà.
0: No falta ningú!
1: Déu-n'hi-do, s'ho sap tot!
0: Molt bé, tio, molta sort. Que vagi bé. Hola.
6: Hòstia, mira. Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Mira, l'Òscar.
0: Òscar, a veure, qui guanyarà el Mundial?
6: A veure, jo... Baixa el volum de la ràdio.
0: Ara m'agrada. Molt bé. Molt bé, Òscar. Aquesta és l'actitud.
6: Jo, a veure... Això a ma mare no li agradarà. Jo sóc independentista, però... Vaig amb Espanya.
0: Tu vas amb Espanya.
6: Perquè, mira,
0: tu ets independentista, però tu vas amb Espanya. Sí.
6: El futbol es va amb Espanya.
0: Molt bé. Vale.
6: Crec que França també està molt forta per guanyar el Mundial.
0: Per tant, tu votes Espanya o França?
6: Jo, Espanya, però pels jugadors del Barça. I perquè vaig amb Espanya.
0: I perquè vas amb Espanya.
1: Però sóc independentista.
6: Però amb Espanya.
0: Tu ets independentista, però vas amb Espanya. Molt bé.
1: Jo he de dir una cosa, aplaudeixo molt l'Òscar, perquè hi ha molt indepe que diu no, és que Espanya fora, tal, no sé què. Escolta, tu pots donar suport a les dues coses, està molt bé.
0: Només faltaria, sí. I tant, o al revés, també.
1: Clar, i si ets un fatxa que vas amb la selecció de Catalunya o d'Argentina, també pots fer-ho.
6: Bueno, la selecció de Catalunya no té pinta que arribi molt lluny, eh?
0: Les coses clares. Aquest home té les coses clares.
1: Grita-lo, reina!
0: Aquest home... Des d'on ens truques, per cert? De quin poble ets?
6: Bueno, jo soc de Salou.
0: De Salou.
1: És que l'Òscar parla com un senyor de 40 tacos, sí, sí, no? M'encanta aquest nen.
0: Jo seria amic seu.
6: En tinc d'on, ja, eh?
0: 11, tio.
1: Déu-n'hi-do, el futur la minya mal, l'Òscar.
0: Bueno, o sí, o el futur president de Catalunya.
1: També, eh?
6: Home, que sóc porter.
0: És porter, eh?
1: Ah,
0: no n'entra ni una, eh, a la seva porteria.
1: Però és porter del teu edifici de casa o d'un equip de futbol?
6: Home, d'un equip de futbol.
1: Ah,
6: Vilaseca.
0: Oh, del Vilaseca. Vilaseca.
1: Molt bé.
0: Visca el Vilaseca, eh, que sí, Uri?
1: Ara.
0: Com es deia?
1: Òscar.
0: Òscar, perdó. Molt bé, Òscar.
6: També m'agrada molt el nàstic.
0: Molt bé, Òscar, tio. Gràcies, que vagi bé.
1: Adéu, guapo.
6: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
7: Les cabretes truquen al Flash Urban. 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: No ho fas gràcia, bobo?
2: Vanessa, però espera, tu estàs rient ara, no? T'ho estàs prenent bé, no?
1: No, tinc ganes de plorar, idiota.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?
3: Que lo que te morro, la, y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Una cançó que hem escoltat 10.000 cops. La Karol G, si antes te hubiera conocido.
1: I les que ens falten, hasta la sopa.
0: Sí. Yeah. Has anat mai a Badia del Vallès?
1: Home, no.
0: No? Doncs que sàpigues que t'espera una nit molt grossa.
1: Ah, sí?
0: Sí. El dissabte 13 de juny, aquest dissabte, arriba una d'aquelles festes que es viuen fins al final.
1: Vamos.
0: Des de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada. Pim-pam,
1: Això és non-stop,
0: Sí.
1: Hi ha drama.
0: El recinte final de l'Avinguda Burgos acollirà el Flash FM a un tour amb les sessions del Sergi Domena i Héctor Ortega.
1: Déu-n'hi-do!
0: Sí, música, rima i ganes de tremolar al recinte de dalt a baix.
1: Déu-n'hi-do, qui ha escrit això?
0: Ja, dissabte 13 de juny, Flash FM on tour a Badia del Vallès. Badia us espera una nit forta.
1: Va, molt bona sessió que estarà el Domena i l'Ortega, així que no podeu faltar,
0: I ara ens espera una broma telefònica.
1: Correcte. I bé, anem a fer una broma des de la DGT, cosa que ens encanta, vale?
0: Nos.
1: Diu així, bones, fa una setmana el meu millor amic es va treure el teòric del cotxe i li ha costat la vida treure's-el. El tema és que estan trigant massa en que la seva documentació posi aprovat i està una mica ratllat. Podeu trucar-li dient que hi ha hagut un problema informàtic i que ha suspès. Es diu Cristian Guerrero i la broma seria de part de l'Ivan. Dieu-li que també, després d'aquesta broma, el convidarà un cubata, vale?
2: Molt bé. Doncs vinga, anem a trucar a veure si ens agafa el telèfon.
1: De Cristian Guerrero, anem a confirmar on va fer l'examen i després doncs anem a liar-la molt parda.
2: Vinga. Estem trucant.

0: S'està fent una palla?
1: Probablement.
2: Per favor.
0: Sí, sí, té, clar.
2: Va.
3: Es bata.
0: Venga, niño.
1: És que els nens no agafen el mòbil ara mai, eh?
0: Han canviat els tiempos.
1: Sí, sí.
0: Va, joder! Ser
1: que no. Va, tornem a provar, va, que va. Vegi que és algú.
0: Anem a fer una segona intentada, a veure si considera que és suficientment important com per agafar el telèfon. I, escolta, a veure si funciona la broma. Si no, recordar-vos que al 699 69 69 69 podeu demanar la vostra.
1: A veure, ara...

0: agafa el telèfon.
1: Perdó.
2: Bueno, pues no agafa el telèfon.
3: Haurem de seguir amb el programa, no passa res.
2: No. Pues res, no ha agafat el telèfon, no passa res.
3: No.
2: Si vols demanar una broma telefònica, sisplau, que ens agafin el telèfon.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
2: Ens envies un WhatsApp i demanes qui, quan i per què, nosaltres la fem. Vinga, va.
3: Així de senzill, vale?
2: Ara, però, pots trucar-nos.
4: 93-545-68-68.
2: Hola, bona tarda. Hola?
3: Hello.
2: Hola, bona tarda.
5: Hola, bones.
2: Hola, com et dius?
5: Ferran.
2: Molt bé, Ferran, baixa amb el volum de la ràdio, sisplau.
3: Per Déu.
5: Un moment.
2: A veure, qui guanyarà el Mundial, Ferran?
5: Mira, jo crec que el guanyarà Portugal o Espanya.
2: O Portugal o Espanya, una de les dues.
3: Has d'escollir, Ferran, mulla't.
5: Espanya, Espanya.
2: Molt bé.
3: I tu amb qui vas, Ferran?
5: Pues amb Espanya també, home. Tot d'aquí, pues... No hi ha res, no hi ha res més que dir.
3: Molt bé.
2: Ja està. Gràcies, Ferran, que vagi bé.
6: Viva.
2: Hola.
6: Hola, molt bona tarda.
2: Hola, com et dius?
3: Per favor.
6: Em dic Dani i Víctor, estic amb una amica aquí al cotxe anant cap a casa.
2: Molt bé.
3: Aquests tenen veu de postar al Mundial, eh?
2: Sí, no?
3: Déu-n'hi-do.
6: Ui, algú pot caure.
2: Vaya fifes. A veure, qui guanyarà el Mundial?
6: Espanya, clar. Espanya.
2: Ho tens clar, ho teniu claríssim.
6: No estaria malament que guanyés Nigèria, eh?
2: Nigèria?
3: Heu apostat a Nigèria, cabrons?
6: Home, estaria bé una sorpresa d'aquestes maques.
2: O sigui, creus que guanyarà Espanya, però tu vas amb Nigèria.
6: Sí. Et puc dir que sí.
2: Vale.
3: Molt bé. Hòstia, apostar a Nigèria és una fumada, eh? Déu-n'hi-do.
6: Bueno, si saps del futbol, no creguis, eh?
3: No, és que no sabem res.
2: Jo sincerament, sí que
6: pues no. Pues això, Jo només et dic que et sorprendrà.
3: Molt bé. Adéu, tio.
2: Vinga, ho tindrem en compte, Nigèria. Cuidao.
3: Ojo, Nigèria, eh?
2: Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Qui ets tu?
7: Som l'Oriol, el Gerard i el Carlos, que estem tornant de Barcelona.
2: A veure, vaya trio, per favor.
7: Déu-n'hi-do.
2: Qui guanyarà el Mundial?
7: Ostres, pues... No ho sé.
8: El Barça.
7: El Barça, potser. O qui juga al Mundial?
2: O sigui, Espanya, perquè tots són del Barça.
3: Sí, la veritat és que sí.
7: Ah, pues no ho sé, però què és això? De voleibol o alguna
3: cosa? Ah, perquè vosaltres sou antiselecció espanyola, no? És el que voleu dir?
7: Ah, no, és que som d'un poble molt petit i no ens ve molt el futbol allà, no ens arriba.
2: De quin poble sou?
7: Del Morter.
2: Ah.
3: Del Morter. I quin esport seguiu?
7: A prop de la selva del camp.
3: I què feu, les caniques allà, o què feu?
7: Bueno, tirem pedres amb algunes coses que es mouen.
2: Ah, molt bé.
3: Déu-n'hi-do, però què és això? Quin perill.
7: Sí, és un poble molt petit, al Prepirineu. I ara estem tornant de Barcelona, carregat de rampes, de patinets i coses, que fem una competició aquest cap de setmana a la selva, de Kendama.
2: Molt bé, doncs passa-t'ho molt bé, vale?
3: Vinga. Per favor.
7: D'acord.
2: Vinga, per
3: favor. Quin drama.
2: Hi ha gent que truca que no sé per què truca. Sincerament, t'ho dic. Va, que arribarem a les 9 i de seguida sabrem qui s'emporta les entrades per anar al Sonar.
3: Va,
4: som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.
9: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: És Bad Bunny amb el seu baile inolvidable. Arribem a les 9. Avui teníem moltes trucades de nens.
1: A veure si ara s'amaguen una mica i deixen de trucar-nos tant.
0: I em sap greu pels nens i les nenes, però a partir de les 9 no poden trucar al Flashurdo.
1: No és culpa nostra. Espero que ho sapigueu, eh?
0: Clar, clar, no us enfadeu amb nosaltres.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
0: Vamos!
3: És hora de dormir, tu marxa i abraça'ls ja sols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir, no et facis l'adormit. Yeah. Saben que t'estàs amagant. Aha. Agafa el pelús i vés a fer nonon. És hora de dormir.
0: Bueno, els nens i les nenes que poden escoltar, però ja no poden trucar a la ràdio a aquesta hora.
1: Malauradament, no podeu trucar-nos, però podeu escoltar o, per defecte, doncs, que ens truquin els vostres pares, vale?
0: Avui que preguntem quin és el país que creieu que guanyarà el Mundial, que justament comença avui.
1: Avui, de fet, avui. Bueno, sí, ara mateix, déu-n'hi-do.
0: Està començant ara mateix, justament, a les 9.
1: Tot bon.
0: Quin equip creus que guanyarà el Mundial? 9-3-5-4-5-6-8-6-8 i entre totes les trucades tenim entrades per anar al Sonar.
1: No, vaja, per anar al Sonar el dia 20 de juny i, a més, us podreu emportar una samarreta superguapa.
0: Vamos. De moment, la més votada és Espanya, amb 9 vots.
1: Joder.
0: Argentina amb 2. França, Portugal i Brasil amb un vot.
1: Déu-n'hi-do, la gent ho té clar, avui.
0: Dios, déu-n'hi-do.
4: 93-545-68-68.
0: Bona tarda, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
5: Adrià Pinyol.
0: Adrià Pinyol.
1: El Adri.
5: Sí.
0: Qui guanyarà el Mundial?
5: Ostres, pues, no ho sé. Pues... potser on juga el Yamin Lamal.
1: La mínima, jugar,
0: tu sí que
1: ja
0: vas mal, Tu sí que vas mal.
1: Ja saps on jugar. A veure, on vols arribar? Juga a Espanya, tio.
5: Espanya. Guanyarà Espanya.
0: Guanyarà Espanya.
1: Molt bé.
0: Però tu vas amb Espanya?
5: Jo, sí, i tant. Sempre.
1: Ui, no ho diu massa convençut, eh? Aquest va con Algeciras, jo crec.
5: No, el que passa, no m'agrada el futbol a mi. No,
0: i per què truques, doncs?
5: Perquè per passar el rato estic aquí conduint.
0: Per passar el rato.
5: Cap a casa.
1: Ens volia fer companyia, que mono.
0: Que bé. Vale, molt bé, vinga, adéu, que vagi bé.
1: Adéu, tio.
0: Bona nit.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Cristina i en Marcel.
0: La Cristina i en Marcel, molt bé.
1: Què tal, guapos, tot bé?
6: Bueno, tens alguna cosa?
7: Molt bé.
0: Veus, com a mínim el Marcel està amb la seva mare. Per tant, podem agafar la seva trucada.
1: Té un tuto legal, bé.
0: Exacte, molt bé. A veure, Cristina, Marcel, qui guanyarà el Mundial?
6: Tu creus que guanyarà, mama? Vinga, Marcel, que abans m'has dit una opció molt bona.
7: No ho sé, no me'n recordo.
0: Ah.
6: Holanda.
1: Holanda, mare meva.
0: I per què Holanda, tio?
6: No ho sé. Ens cauen bé. Sí,
0: cau bé, ja està.
1: Els holandesos, home, són molt atractius els holandesos, eh? Potser a la mare li agraden, també.
6: Aquest estiu potser anirem.
0: Dios!
1: A fumar porros a Amsterdam.
0: I tindrà un pare nou, holandès.
6: Bonins i les tulipes, home.
0: Molt bé, família, que vagi bé.
1: Adéu, xatos.
0: Avui a 11:15 farem un ritual per guanyar molts diners.
1: Atenció, perquè ve la nostra astròloga, la Hasha, en directe al Flash Urban i, escolta, tenim uns materials que heu d'anar recopilant per fer aquest ritual de la pasta.
0: La idea és que a les 10:30 farem un ritual en directe aquí, des de l'estudi, i vosaltres heu de fer-ho des de casa, vale? Tots
1: exacte.
0: Junts. I com més gent hi hagi fent el ritual, més efectiu serà. És molt interessant, això d'avui, eh?
1: Bueno, i sobretot, és que ens interessa a tothom perquè necessitem les butxaques plenes!
0: Home, doncs sí.
1: Sí, sí.
0: És el ritual per guanyar diners. Si voleu fer-lo amb nosaltres en directe, necessitem uns ingredients, us els diem ara i així els aneu preparant, vale?
1: Uh-huh.
0: I a les 10:30 farem el ritual.
1: Exacte.
0: Que són un bol o un recipient, una mica d'arròs o llenties, tres monedes, com de 20 o 50 cèntims, més o menys, una fulla de llaurer, paper, boli i una vela blanca, vale?
1: Així ja està. Fàcil. Molt bé.
0: I això serà a les 10:30. És que cuidado amb avui,
1: Jo és que demà compraré l'Euromillones, us aviso, eh?
0: Dios!
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres!

0: És el Jaiguel, amb això que es diu De Lejitos, que sona el Flash Urban. I atenció, anem a parar les màquines, perquè ara tornem a fer una broma telefònica, a veure si ara sí que ens agafen el telèfon.
1: Vinga, va, anem a fer una broma a, bueno, a la nòvia d'un tio que es diu Cristina, viu a Mollet del Vallès, i la broma, vale, és que després de mil explicacions que ens ha donat el pavo, un pakistaní que treballa a un locutori, val, ens ha dit que aquesta Cristina, que viu a Mollet del Vallès, lloga una habitació. Es veu que no és així i que la Cristina està fins la polla de que li vinguin de part del pakistaní.
0: Dios.
1: I bueno, jo em diré Jaume i anem a dir doncs que sí, que efectivament volem que això, que ens llogui l'habitació.
0: Vale, Jaume, estàs preparat, Jaume?
2: Sí, estic preparat, sóc Carles Porta.
0: Doncs pues, digues, Jaume, anem a trucar a la Cristina.

0: Hola.
1: Hola, Cristina.
0: Sí.
1: Què tal? Per fi et localitzo, hòstia, que estava... Ja, oh, joder, he intentat trucar amb els números i per fi m'agafes. Què tal, com estàs?
0: Bé.
1: Bé? Oye, no t'explico. M'ha donat el teu contacte al Paqui del locutori. Per un tema d'una habitació que estàs jugant, no?
0: Al Paqui del locutori?
1: Sí.
0: No.
1: Com que no? M'ha dit que sí, que estàs superinteressada i que tu estàs jugant una habitació, Cristina. Home.
0: Que no, que no. El Cristina, Paqui del locutori del meu barri.
1: De Mollet del Vallès, coño, sí.
0: Sí, de Mollet del Vallès,
1: pues
0: que no.
1: Ja està. Cristina, a veure, que sí, que... Vale, que ja sé que suposo que estàs sense l'activa i tot el rotllo, però que de debò que vull jugar-te a l'habitació, si us plau.
0: Però que no, que no, que no estic jugant ninguna habitació.
1: Cristina... A veure, com m'estàs dient que no jogues una habitació si m'han dit tota l'estona que sí que ho estàs fent?
0: Que no, que habrá una confusió, que no estic jugant ninguna habitació. Veure, o sigui, que me estàs contando.
1: Oye, a mi em parlen bé, Cristina.
0: Si t'estic parlant bé.
1: Bueno, lo de que m'estàs contando una mica farruca, no m'ha agradat gaire, la veritat. Jo et vinc amb interès, et vull ajudar perquè estàs jugant una habitació i ara em dius això, no m'ha fet molta gràcia, de debò.
0: Però que no, o sigui, que no estic llogant ninguna habitació, en sèrio, el Paqui, però el Paqui, quin Paqui?
1: El Paqui del locutori de Mollet, Cristina, el Paqui del locutori, va, si us plau, no et facis la tonta ara, ostres.
0: El de darrere...

0: Que no estoy jugando ningún, o sea, esto ha sido una equivocación o algo, no sé.
1: Bueno, yo creo que al final t'has rajat tu i ara estàs deixant-me malament a mi, però em fa una mica de ràbia, la veritat.
0: Que no, però qui t'ha donat el meu número de telèfon?
1: Això ja és cosa meva, m'ho guardo per mi, però ja saps qui m'ha donat.
0: Com que és cosa teva? O sigui,
1: ja saps qui m'ho ha donat, Cristina, ja saps qui m'ho ha donat. Va,
0: que no sé qui t'ha donat el número de telèfon.
1: Cristina, escúchame un momento, que ja saps qui m'ho ha donat, sisplau.
0: Que no me grites, però qui t'ha donat el meu número?
1: Però que ja ho saps, joder, Cristina. Macho, ara després de 5 minuts de conversa farem veure que res. Home, Cristina, macho.
0: Però què m'estàs contant? O sea, encima m'estàs vacilando. Però qui t'ha dado mi puto número de telèfon?
1: Cristina, escolta'm una cosa. A mi, lo de parlar-me malament m'ha sentat una mica feo ara mateix, eh? No m'ha fet cap mena
0: de gràcia. Perdona, m'estàs parlant tu, m'estàs cridant.
1: Hala, però què va? De què vas, tia? Amb aquestes formes.
0: De què vull? Encima, de què vull? O sigui, que estava a casa meva, que m'estava tombant, que m'estava relaxant i m'estàs trucant tu.
1: A mi ara no em tiris la canya que si estaves tombada i tal, eh? A mi això no m'interessa.
0: Que et tiro la canya, perdona.
1: Home, ara no, primer et fas la tonta, que mare meva. Després em dius que no saps res, que no llogues cap habitació. I ara em dius que si estic estirada, que si vols que vagi amb tu, que estàs tombada.
0: És que em basteixo ara mateix.
1: És que no estàs tombada, estàs tombada.
0: Si me cago en la madre que lo parió.
1: Tu no estàs tombada. Pues ves al Paqui i le dices. Y me llamas con él. No, pues bajas, escúchame un momento. Pues bajas al Paqui y me llamas con él, por favor.
0: ¿Pero por qué me estás chillando?
1: Porque tú me has dicho que puto, que estás tumbada, que no sé qué. A mí me estás mareando un poco con tu rollo así gitaneo, ¿sabes?
0: Pues gitaneo. Perdona, gitaneo.
1: Sí, bueno, perdón, una forma de hablar. Ja m'entens, Cristina. Porto un dia una mica dur, així que, si us plau, fem una cosa. No, a quan estàs del Paqui?
0: A 2 minuts.
1: 2 minuts. Fem una cosa. Ves tirant i parlem un moment. Què llevas puesto ahora?
0: ¿Qué te importa que llevo puesto?
1: Bueno, por saber si, para acelerar el proceso, para que te vistas y vayas al
0: Paqui.
1: Bueno,
0: pues el pijama.
1: Bueno, baja en pijama, si es Mollet del Vallès.
0: ¿Pero cómo voy a bajar en pijama? O sea, está detrás de mi casa, pero para bajar en pijama tampoco.
1: Bueno, a ver, pues ponte una pampa, si da igual. És el barri, no passa res. Anem a parlar amb ell i ja veuràs que t'ho confirmarà. El que tu li vas dir amb ell i ell el que m'ha dit a mi, Cristina.
0: Però saps una... Em sona la teva veu, eh? Em sembla que m'esteu trucant del Flash FM i segur que és una puta broma del meu marit. És que, clar, és que com us escolto escolta, cada dia, és jo, una broma. Sou al Flash FM.
1: Escolta'm una cosa, a mi la ràdio que escutxes a mi no m'importa, ¿vale? En primer
0: lloc. Sou vosaltres, por favor, en serio, de verdad, sou vosaltres. És que no me lo creo que m'esté pasando a mi. No m'ho crec.
1: Però de què parles, coño? Deixa'm en pau, jo no truco de cap ràdio, que et vull jugar a l'habitació.
0: Que no... Vale, la llogo per 1.500 euros. Estàs disponible?
1: Però mamada incluïda o no, Cristina?
2: Ai, Cristina, que... és el primer cop que pillen! És el primer cop!
0: Hòstia, us he reconegut, no, el Flash FM, us ha trucat el David, no?
2: Sí, però, Cristina, una cosa, al principi t'ho has cregut tot, tot, tia, tot,
0: no, sí, al principi no, sou uns fenòmenos, la veritat.
1: Joder, mira, ens ha passat pocs cops, jo crec que màxim 3 vegades, però ens han reconegut, alguna vegada. Déu-n'hi-do.
0: Clar, és que jo us escolto cada dia i a sobre us escolto amb ell, o sigui, és que, vaya tela. Quan vingui després a treballar, ja veràs tu la que li vull liar.
2: Què t'ha passat amb el Paqui de darrere a casa teva, tia? Què ha passat?
0: Que bueno, de la nada, li va donar el meu número de telèfon. Vaig arribar, tenia un mòbil per resetear i tot el rotllo, em va dir, déjame tu número, i de la nada... no sé, que alquilo habitaciones.
1: Hola. Ui, però cuidao que no sea una estafa, això, eh?
2: Clar, clar.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, bueno, no sé, pero ahora mismo, o sea, estoy orgullosa que me ha llamado Flash FM.
2: Molt bé, Cristina! Bueno, guapa, un pato, que vagi molt bé.
1: Vinga.
0: Gràcies.
2: Adéu. Si voleu demanar una broma com aquesta, el que heu de fer és enviar-nos un WhatsApp ara mateix.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
2: I demaneu la vostra broma telefònica, vale?
1: Toma, Jeroma.
2: Ah, per cert, demà és divendres.
1: Bé.
2: I quan arriba el divendres vespre, hi ha qui s'entrega a menjar una bona pizza.
1: Vale.
2: O també qui va directament al llit a clapar, a dormir, saps?
1: Bueno, déu-n'hi-do, no?
2: Clar, clar, hi ha diferents temes.
1: Hi ha moltes coses.
2: Hi ha els que saben de veritat, que s'entreguen al Time Out Market.
1: Ojo, planazo, coño!
2: Demà divendres, 12 de juny, a les 8 del vespre, i fins les 11 de la nit, ves a sopar i a ballar a la sessió de Flash FM de Miquel González.
1: No sé. Ah, pues no voy, vaya mierda, vaya peste.
2: Al Time Out Market, a la segona planta del Mare Magnum. Inscriu-te al formulari formulari de la web i gaudeix d'un vespreig perfecte amb Flash FM i Time Out Market.
1: No vaya.

0: Vale.
1: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. Badia del Vallès. Prepareu-vos perquè arriba la nit en què no dormireu. El dissabte 13 de juny, de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada, el recinte firal viurà la festa de les festes. Arriba la Flash FM On Tour, amb les sessions de Sergi Domena i Héctor Ortega. Tota l'energia de Flash FM en directe.
2: Maria, aneu escalfant motors perquè farem tremolar el recinte firal a l'Avinguda Burgos.
1: El 13 de juny, Flash FM On Tour, a Badia del Vallès.
3: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: Del 18 al 20 de juny, torna Sonar. Més gran, més intens i estrenant nova etapa a Fira Gran Via. Per primera vegada, el dia i la nit es troben al mateix recinte. Un únic espai, un sol tiquet per dia i 6 escenaris. 3 a l'aire lliure i 3 de coberts. Amb The Prodigy, Store de Speed DJ, Kellys, Skepta, Charlotte de Vite, Amelie Lenz i molts més. Sonar 2026, del 18 al 20 de juny a Fira Gran Via. Flash FM, emissora oficial.
1: Andorra. Flash FM 93.8.

Et volem escoltar. Truca al 935 46 68 68. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Romeo Santos, Prince Royce, tots dos, això es diu Dardos. Dardos. A veure, digueu amb la poma a la boca.
1: Dardos.
0: Aquest estiu arriba la vuitena edició del Cher Festival. No, no ho sabies encara?
2: No serà el festival per la gent jove de Barcelona.
0: Sí! Amb Mike Towers, Omar Cors de la Fuente, Jesse Reyes de la Rose, RUFV i en Bloc. 24 i 25 de juliol, Cher Fest BCN, a l'Instagram tens les entrades.
2: I atenció que queden poques, aprofita ja.
0: Corre cap a l'Instagram. Corre cap allà. Hola, bona tarda, bona nit, qui ens truca?
3: Hola, pues Verónica.
0: La Verónica.
4: Hola, Vero.
3: Sí, hola, hola.
0: Des d'on ens truques, carinyo?
3: De Tarragona.
0: Que guapa que ets, Verónica, de veritat,
1: Fa por.
3: Home, jo a veure si em toquen ja les entrades del sonar, perquè estic ja desesperada per poder anar.
0: Si te toquen, jo també et toco i anem junts, vale?
2: Mare meva! I aquest riure de bruixa piruixa?
3: Sí. A veure si tinc la sort de poder anar, a veure.
0: A veure, digues, quin país creus que guanyarà el Mundial de Futbol?
3: Home, pues España. Yo voto per España.
0: Tu votes per Espanya.
2: Votes per Espanya, sí, però també sí. Vas con España,
3: sí,
2: o vas
3: sí,
2: amb una altra?
3: Quasi tots som del Barça i a mi m'agrada molt el Barça.
0: Ah, mira, veus? I ja està.
2: Sí, és un bon argument pels culers, això, sí.
3: Home.
0: Clar, i per la gent de Madrid?
2: És que no hi ha cap jugador del Madrid a la selecció espanyola.
3: És que és això, no sé. Ah, clar, ells potser sí que agafen un altre equip, perquè, clar, no tindrà cap allí, pues, tenen que, potser diuen que són del Paris Saint-Germain.
2: Jo ho sento molt, però és que els jugadors del Madrid són tots de, clar...
0: Dios!
5: Bomba!
2: No, és veritat, vull dir...
0: Dios!
3: Sí, és veritat.
0: Clar, però una persona super merengue, aquest any anirà a Espanya?
2: Saps que hi ha molts que no?
3: Jo penso que són... potser està diuen que són de Brasil.
0: Clar, i tampoc anirà amb Argentina, perquè hi ha el Messi.
2: Van amb Cristiano, a Portugal.
0: A Portugal.
2: Ah.
0: Vaya pinga.
2: Sí, és que saps el que diuen els cabrons? Diuen la selecció espanyola menys espanyola de la història.
0: Hola!
2: Això és el que diuen.
3: Sí, perquè són catalans.
2: Els del Barça, i són uns cabrons.
3: Sí, clar. Ja, de tonteries diuen moltes. Això.
0: Verónica, Verónica, ets la cabra. Ets la cabra,
3: Verónica.
0: Només diu que sí, la Verónica.
2: Només riu i diu que sí. Verónica, una cosa, quina droga et fotràs si vas al sonar?
3: No, d'això... Fumo.
0: I què fumes?
3: Fumar sí que fumaré.
0: Però què fumes?
3: Fumar sí que fumaré.
2: Marihuana?
3: No, fumo...
2: Vaya yonqui!
3: Normal.
2: Fumar crack.
3: Normal.
2: Crack.
3: Fumar i beure, sí.
0: Vaya borratxa. Quants cubates et pots cardar dins del sonar?
3: Home, pues, no te diria que uns 10, eh?
0: Dios! 10 cubates! Al sonar!
2: Fora conyes, 10 és molt, eh?
0: Vaya borratxa.
3: No, és molt per la pasta, també t'ho dic, eh? Seria molt per...
0: Crec que tens un problema, reina. Un problema d'alcoholisme. I...
2: Clar, 10 cubates són 120 euros, al sonar.
0: Dios!
2: Déu-n'hi-do!
3: No. Clar, per això, que potser no ho pren per als calés. Però, bueno, si me doneu l'entrada, pues són més calés que puc per beure un cubata.
0: Sembla tonta, però és llesta.
2: Ha fet els càlculs matemàtics. I vaig a riure, que em fa por. No podré dormir avui, eh?
3: Sí.
2: Per
0: favor!
2: Sí, Verónica, sí!
0: Va, Verónica, que et direm si ets la guanyadora, ¿vale?
2: Cruza los dedos.
3: Vinga,
0: per favor. Atenció, anem a escoltar un àudio que ens ha enviat un oient que està molt content d'escoltar-los cada dia.
2: A veure?
0: Diu que posem molt bona música.
2: Bé.
0: Bueno, algo es algo.
6: Hola, buena. Hola. Mira, os habéis pasado tres pueblos con el pavo este de las canicas. O que tiraba piedras, o que no sé qué hacía, y que quería montar una fiesta con rampas de skate y no sé qué. ¿Vale? Porque la habéis menospreciado.
0: No, un tío en
6: condiciones que interactúa y que hace cosas aún que debería estar haciendo todos los putos niños.
5: Bomba.
6: Y lo habéis menospreciado de una manera asquerosa.
0: ¿Me
6: entiendes? Entonces no vayáis de listos, tío, porque así tendría que ser todo el mundo. Y luego me pones el puto Buboni de mierda. ¿Vale?
0: Buboni,
6: o sea, que usad la puta cabeza.
0: ¿Sabes?
6: Y no... es que... Encima por la radio sale diciendo lo que le has dicho a ese hombre, ¿sabes? Que no sé para qué coño llama.
2: Vale.
6: Desde luego que estás promoviendo la mierda, ¿sabes?
0: ¡Ve!
6: Y ponéis buena música, pero la habéis liado.
0: Bueno, como a mí me puse buena música, sí, algo
2: pero,
0: es algo.
2: Pero el cabrón ha dicho, y encima ponéis Bad Bunny y, ahora, bueno. Y ahora digo, ponéis buena música.
0: Clar, no queda clar. Si jo no aquesta home el trucaria.
2: Si no me sonava, Dani, ojo, el truquem o no?
0: El truquem, aquest home està molt enfadat amb nosaltres.
2: Sense por.
0: I anem a trucar aquest home, perquè clar.
2: Diem el número en directe, a veure si el truca tothom.
0: A veure, sincerament, ja la seva foto de perfil de WhatsApp ja dona desitjar molt.
2: Sí, clar, la gent que no ho veieu és un Golf GTI del 90, si no m'equivoco.
0: No es pot ser més cunyau, de veritat, però bueno.
2: A veure, el cotxe està guapo, he de dir,
0: Bueno, sí. Si ets hetero, sí. Bueno, va, a veure si ens agafa... Es diu Johnny. Clar, és que es diu Johnny.
2: La gent està molt loca.
0: Clar.
1: Sí.
0: Johnny.
2: Johnny, cabrón.
1: ¿Quién eres?
0: T'estem trucant en directe del Flash Urban, a Flash FM.
1: Hòstia, tio, digue'm.
0: És que ens has enviat un àudio que estàs molt enfadat amb nosaltres, tio.
2: Què ha passat? No,
1: una mica sí, perquè m'ha sabut malament el que heu dit aquest noi.
2: Déu-n'hi-do!
0: Però, Johnny, et trobes bé?
1: Jo sí.
0: Ah, vale.
2: Johnny, jo crec que t'has de relaxar, fumar-te un porro o quatre, toma. Vale? I deixar d'insultar-nos. No, Johnny, t'has passat molt, T'has passat molt, Johnny?
1: És veritat, tio. Però, Johnny... Us havíem passat amb aquest home.
0: Però tu també t'has passat amb nosaltres.
1: Però el comentari del final, El comentari del final, que no sé per què truca aquesta gent, això no m'ha agradat.
0: Home, perquè si estem preguntant un tema i truca un pavo que no et respon la pregunta del tema, doncs per què truques? Johnny, tio, a veure...
1: Ja, però, tio, semblava que el volia ofendre, tio.
2: Home, creu-me que ell també ens ofèn d'alguna forma quan estem fent una pregunta d'un tema concret i de sobte es fa el tonto i diu, ui, el llamín la maleta d'on te juega. Home, clar! No, Johnny, no. Cabrón!
0: Johnny... No. No despreciis la nostra feina, Johnny.
2: Que te mato, Johnny.
1: Jo no he trucat a ningú.
0: No, Johnny, ens has enviat un missatge d'especial a la nostra feina, que estem aquí treballant els dos, guanyant-nos un sou.
1: Que jo ho sé, jo ho sé.
0: Ah, vale.
1: Home, no ha faltat respecte a ningú.
2: A nosaltres sí. Johnny, que te pillo. Que te pillo i te pego un meco,
0: Dios.
1: Vine.
2: Johnny, que te robo el GTI,
0: ¡Hola!
4: ¡Tomba!
1: No te atreveixes, noi.
0: Bueno, Johnny, no t'enfadis amb nosaltres. No.
2: Som bona gent.
1: Ja, tio, però m'ha sabut, perquè tu saps com està la gent.
2: Con el TikTok i con los porros, ¿verdad, Johnny?
1: No, clar que sí, tio.
0: I les drogues, està pujant molt les drogues, Johnny, últimament, tio.
1: Mira, jo no parlo en català mai, estic parlant ara, saps? Però mai...
2: Però si el parles de puta mare, per què no el parles, Johnny?
0: Clar, tio.
1: Perquè no... Mai m'ha agradat, la veritat, però se parla.
0: No t'agrada el català? Ara tindrem un problema tu i jo, Johnny,
2: Johnny, per favor. Vale, mira, aprofitem que està el Johnny amb nosaltres. Johnny, amb quina selecció vas? Amb Catalunya, no?
1: A Espanya, però no m'agrada el futbol. Ja t'ho dic, no m'agrada el futbol.
0: I què t'agrada a tu, Johnny?
1: No, a mi el paramotor m'agrada.
2: I per què truques, Johnny?
0: Clar.
2: Per què collons truques, tio?
0: Clar, per què truques?
1: Un missatge al WhatsApp, res més.
2: Però per què collons truques, Johnny, tio? De què vas?
0: No riguis! Que és molt seriós, això,
1: No, però ja... Sí,
0: bueno, com a mínim dius que posem bona música, però a sobre dius, però poseu Bad Bunny, però no, i aclara't,
2: Ja, de què vas?
1: Però ha sortit aquest àudio, no ha sortit, no?
2: Sí que ha sortit,
0: Ha sortit per antena, l'ha escoltat tot Déu.
2: I hem dit el teu número en directe.
0: Sí. Dios!
1: Sí, no me digas.
0: Vaya fumat. Bueno. Vale, adéu, Johnny, que vagi bé.
2: Adéu, Ted.
0: Crec que anava drogat,
2: Bastant.
0: Sincerament.
5: Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

0: quan passen coses com aquesta.
1: No fas gràcia, bou?
2: Vanessa, però espera, tu estàs rient ara, no? Tu estàs prenent bé, no?
1: No, tinc ganes de plorar, idiota.
3: I a tu? Què t'ha passat avui?
4: La Rosalia.

0: només vull veure bitllets de 100.
1: Ole, nosaltres això... també, i no els veiem!
0: Això és el que passarà si avui fas el nostre ritual dels diners que farem avui amb la nostra astròloga, amb la Hasha. A partir de 11:15 farem en directe un ritual per guanyar diners entre tots els oients.
1: Exacte, aquí tindrem a l'astròloga oficial del Flash Urban, així que, atenció, necessiteu una mica de material perquè això funcioni i ho fem tots alhora, eh?
0: Aneu preparant el material perquè ho farem a les 10:30. Tingueu el material preparat a casa i l'astròloga ens dirà tots els passos que heu de fer des de casa i nosaltres també ho farem en directe aquí a l'estudi.
1: Faltaria més, volem diners.
0: I farem aquest ritual per guanyar diners. El material que necessiteu és, atenció, un bol o un recipient, un puny d'arròs o llenties, tres monedes, com de 20 o 50 cèntims, per exemple, una fulla de llaurer,
1: vale,
0: un paper, un boli i una vela blanca.
1: Perfecte,
0: vale?
1: Doncs ja està, amb això ja ho tenim.
0: Vela blanca, paper, boli, fulla de llaurer, tres monedes, un puny d'arròs o llenties i un bol o recipient.
1: Sí, recomanació amb el tema de l'espelma, no pilleu aquestes llarguíssimes, vale? Perquè si no es pot tacar tot moltíssim. Vale? Pilleu les que són baixetes i és molt més chill.
0: Exacte. A les 10:30 farem en directe un ritual per guanyar diners. Quanta més gent hi hagi fent aquest ritual, ens ha dit l'astròloga que més efectiu és.
1: O
0: per
1: sigui,
0: tant,
1: si,
0: ho hem de fer-ho.
1: Si som 5 tiesos, guanyarem 10 pavos. Si som 500, 10 milions. Vale?
0: Quines ganes de fer això, eh?
1: Molt bé.
0: Dios. Mentrestant, tenim el telèfon obert.
2: 93-545-6868.
0: Espero que estigueu tots a casa preparant ja els ingredients per fer el ritual dels diners que farem aquesta nit. I no serà el primer ritual, no serà l'únic.
1: Exacte.
0: Ja, serà el primer de molts.
1: Clar, farem més de sexe, farem més de família, moltes coses.
0: Hola, bona tarda. Hola. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
3: Àlex.
0: Des d'on has trucat, tio?
3: Des de l'autopista.
0: Autopista, on
1: per
0: vas?
1: Per favor, Àlex.
3: Sí, estic anant en posta, tio. Estic a Sant Sadurní.
0: Molt bé.
1: Déu-n'hi-do, quina energia l'Àlex, no? T'has fotut farlopa?
3: Home. No, demà, demà.
0: Demà tocar-te-les farlopa.
1: Però a on, Àlex, a on?
3: No, sí.
1: Àlex, deixa de drogar-te.
3: No, no, ja fa molts anys, ja fa molts anys, tranquil.
0: Àlex, tu t'has drogat molt al llarg de la teva vida?
3: Sí.
0: Ah, sí?
4: Tomba.
3: Sí, sí.
0: Què t'has cardat?
3: Sí, sí. Jo, pues, tot el que em passava per davant, tio.
0: A favor, Àlex, tio.
1: Però a veure, quina és la teva preferida, sí. Àlex? Pots dir-ho.
3: Ah, jo era de Speed, tio.
0: Oh, és que no. No, és que ens tancaran el xiriqui.
1: No, no, Déu-n'hi-do, senyor. És que ens vindrà aquí la DGT.
0: Clar, Àlex, si demà no fem programa, és culpa teva. Bueno, demà si ventres. Sí,
1: també és culpa seva.
0: Bueno, Àlex, qui guanyarà el Mundial?
3: Bueno, jo vaig a tope en Espanya, tio.
1: Ah, jo pensava que aniries amb Colòmbia per la cocaïna, Àlex.
3: No, no, bueno, és millor deixar-ho d'amagat.
1: Vale, vale.
0: Però de tant en tant et cardes alguna cosa ara o ho has deixat
3: no,
0: tot?
3: No, no, no, no, tio, que va, que va.
0: Molt bé, ben fet, molt bé.
3: Ja, som molt responsables ara ja.
0: Bueno, menys
1: Àlex, mal. Àlex, tu vas amb Espanya o no?
3: Sí, sí, jo vaig en Espanya, tio. Sí,
1: Àlex
3: sí.
1: No va con la roja,
3: però bueno,
1: va con la blanca.
3: També vaig en Espanya, però també una mica en Portugal, no? Perquè potser Ronaldo també es mereix un mundialet.
1: No, no, que le follen.
0: Molt bé, Àlex. Deixa de drogar-te, Àlex, sisplau.
3: Sí. No, no, tranquil.
1: Demana ajuda.
3: Això està controlat.
1: Molt sí, bé. Sí, sí, sí.
0: Adéu, Àlex.
2: 93-545-6868.
0: Per favor!
1: És que avui estem parlant més de drogues que de futbol. Ah!
0: Molt bé, 93-545-6868. Estem a punt de regalar entrades per anar al Sónar.
1: Ui, ui, quins nervis. Va, atenció, per anar al Sónar el dia 20, divendres vinent, vale? A més d'una samarreta superguapa.
0: Abans de les 10 tenim guanyador o guanyadora. Per tant, truca ara, perquè és la teva última oportunitat. Has de respondre només a quin país creus que guanyarà el Mundial. I ja està.
1: Exacte.
0: Hola. Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Albert.
0: Albert, des d'on ens truques?
5: Des d'aquí a Barcelona.
0: Molt bé.
5: A veure, nois, jo crec que guanyarà... A veure, totes les seleccions, França, Alemanya, Anglaterra, són bones, però... Espanya, segur.
0: Creus que guanyarà Espanya, Albert?
1: Ah, home, segur, ha dit seguríssim, eh? Pues aposta a la teva casa, cabron, si ho tens tan clar.
5: Escolta, bon, que sí. I també m'apostaré diverses birres i el que faci falta.
0: Apostaràs birres?
5: Sí, però birres bones, no et pensi que tampoc... Les birres bones, no de la marca blanca, no.
0: No, no, de la...
5: Estrella, el que sigui, clar.
1: Bueno, Estrella no, però, tampoc és que sigui aquí una meravella, vull dir que costa poca pasta, tampoc és que et juguis molta pasta.
5: però és bona cervesa.
1: Ah, això sí, està molt bona.
5: Ah, fill meu, des del 1876.
1: Escolta, tu ets el meu pare, eh?
0: Molt bé.
5: Ja ho sé. Escolta'm una cosa. Spain, blowjob winner. Ja ho sé, bueno, ja està, és una broma.
1: Però què has dit? Spain, blowjob winner.
5: Blowjob winner.
1: Però blowjob és mamada.
0: Que és que no té res.
5: Ja ho sé, fill meu, però potser tothom no ho entén.
1: Bueno,
5: no ho sé.
1: És que ets tu qui està boig, no la resta.
0: Sí, exacte, perquè ets una mica raro, tio, sincerament.
5: No ho sé.
0: Vinga, que vagi bé. Adéu.
4: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93 545 6868.

0: Tú tienes piquete, mami.
1: Es Bad Bunny, llama que esta canción Nueva York. Si te quieres divertir,
2: diviértete de nuestro lado.
0: Si tú lo quieres, lo tienes.
1: Vinga, va, últims minuts, només 6 minuts. Sabrem el guanyador o guanyadora que se'n va cap al sonar. Això s'ha costat el sonar a la ciutat i al Flash Urban no volem que te'l perdis.
2: Vale.
1: No te'l perdràs, no, Tomàs.
2: Home, ni de conya.
1: Per això regalem entrades. Del 18 al 20 de juny podràs veure artistes com Charlotte Devitt,
2: vale,
1: Amelie Lenz i molts més. Per participar, has de trucar ara mateix al telèfon del Flash Urban.
3: 93-545-6868.
1: I ens has de dir quin equip creus que guanyarà el Mundial.
4: Pa-pa-pa-pam.
1: Hola, bona nit.
4: Verde guanya.
1: Hola, com et dius?
4: Cabo Verde.
1: Cabo Verde.
4: Yo, Víctor.
1: Ah, Víctor, guanyarà el Cabo Verde.
2: Tu...
4: Espanya.
2: Tu creus que guanyarà Cabo Verde? A veure, sí, és el primer partit contra Espanya, però al Mundial tu creus que el guanyarà Cabo Verde, de debò?
4: Jo, mentre no guanyi Espanya, la veritat...
1: Vale, però... vale. Sí, prefereixes que guanyi Cabo Verde abans que Espanya?
4: Ah, mil cops, mil cops.
1: Vale,
4: mil cops.
1: Perfecte.
2: Què t'ha fet, Espanya? T'ha fet molt... T'ha fet mal la selecció d'Espanya?
4: Si hi hagués selecció catalana, presentaríem a tothom. Tots els jugadors d'allà són del Barça. Si hi hagués selecció catalana, guanyàvem.
1: Si hi hagués selecció catalana, guanyàvem. Home, doncs sí, perquè si tots són del Barça...
2: Si fas el càlcul, doncs potser sí.
1: Vale, perfecte, moltes gràcies. Que vagi bé.
3: 93-545-6868.
1: Hola.
5: A les 4 de la mañana, Corea del Sur, Chequia.
4: Hola.
2: Què has dit?
1: Hola, qui ets?
5: Hola, hola, hola.
1: Hola, com et dius?
5: Estic aquí anant al Paso amb els meus amics de la universitat.
1: Ah,
2: el Paso d'Equador. Heu fet el segon any de carrera?
5: Ens agradaria demanar una cançó.
1: No, aquí no es demanen cançons, guapo. No t'enteres de res, eh?
2: Déu-n'hi-do, si estem parlant del Mundial.
1: Ah, ja l'he pensat. Hola.
6: Hola.
1: Hola, com et dius?
6: Anna, em dic Anna.
1: Des d'on es truques?
6: Et truco del cotxe de Torrelles de Llobregat.
1: Molt bé.
2: Vale.
1: Quin país creus que guanyarà el Mundial, Anna?
6: Jo crec que guanyaria França.
1: França, per què?
6: No sé, ho dic així, random.
2: Uh-huh. Ah, ho has dit random
6: perquè
2: i...
6: Perquè té un historial bastant bo, no?
1: Vale.
2: Fantàstic.
1: Però tu vas a França o vas a un altre país?
6: Bueno, a Espanya.
1: Vas a Espanya, però creus que guanyarà França.
6: Però jo crec que guanyarà França, sí.
1: Vale. Perf. Gràcies, vale, Anna.
2: Adéu.
6: Adéu.
1: Adéu. Hola. Epa,
2: no.
1: Va, que hem de regalar entrades per anar al sonar.
3: 93-545-6868.
1: I una samarreta.
2: I una samarreta superfina del festival.
1: Hola.
7: Hola.
1: Qui ets?
7: Soc en Joel, estic amb els amics.
1: Qui guanyarà el Mundial, Joel?
7: Espanya!
2: Va.
1: T'ha quedat clar?
2: Vamos, Espanya!
1: T'ha quedat clar?
7: Espanya!
1: Per favor!
2: Déu-n'hi-do.
1: Hola. Adéu.
2: S'ha espantat el Joel, aquest altre oient.
1: Per favor. Hola, bona nit.
8: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
8: Joan.
1: Joan, qui guanyarà el Mundial?
8: Espanya.
1: També.
8: I tu,
1: la gent ho té claríssim, eh?
2: Déu-n'hi-do, avui tothom ha votat a Espanya.
1: 15 vots ja per Espanya.
2: Vamos.
8: Hombre, no vamos a votar a Marruecos.
1: Per favor.
2: Ah, no, però això no. No hem d'odiar altres països, has de donar suport al teu i ja està.
1: Tomba. Vale, que vagi bé.
2: Adéu.
1: Hola.
9: Hola, bones.
1: Com et dius?
9: Belén.
1: Belén.
2: Campanes de Belén.
1: Qui guanyarà el Mundial, Belén?
9: Doncs, jo què sé, doncs Espanya estaria bé, no?
2: O sigui que tu vas amb Espanya, no, Belén?
9: Sí.
1: Perf. Hola.
9: Hola.
1: Com et dius?
9: Martina.
1: Martina. Qui guanyarà,
9: encantada.
1: Qui guanyarà el Mundial, Martín?
2: Encantada.
1: Martina?
2: Està plorant de l'emoció, clar.
1: Martina, qui guanyarà el Mundial?
9: Perú.
1: Perú.
2: Mare meva. Ho dubto molt.
1: Perú. M'ha fet gràcia la Martina. Hola.
10: Hola.
1: Hola, com et dius?
10: Erika.
1: Erika, des d'on ens truques?
10: Des de Reus.
1: Molt bé. Qui guanyarà el Mundial, Erika?
10: Home, per suposat, Espanya.
2: Per suposat, Espanya. Tu vas amb Espanya a gas, Erika, o què?
10: Home, i tant.
1: I tant.
10: I tant.
1: Molt bé, Erika.
10: A sobre hi ha un munt de jugadors del Barça, que és supercool.
1: Molt bé, Erika, gràcies. Hola, bona nit.
0: Bona nit.
1: Com et dius?
0: Joan.
1: Joan, qui guanyarà el Mundial?
0: Evidentment, Espanya.
1: Per favor.
11: Vamos, Espanya!
0: Evidentment. I una cosa que et dic.
1: Què?
0: Els que voten a Portugal o Argentina perquè són ídols de Messi o Cristiano són uns pringaos.
1: Hola!
2: Bueno, a veure, també s'ha de respectar, tio.
1: No fa falta...
0: Primer respecte al país.
1: Gràcies. Adeu. Hola, bona nit.
2: Epa.
1: Va, que hem de regalar entrades per anar al Sonar.
3: 93 545 68 68. Claro.
1: Bona nit.
12: Hola, bona nit.
1: Com et dius?
12: Milka.
1: Milka.
2: Milka, com el chocolate.
12: Milka con chocolate.
2: Déu-n'hi-do.
1: Escolta, qui guanyarà el Mundial?
2: M'he posat calent.
12: Catalunya sempre.
1: Catalunya sempre, però ja...
2: No participa en aquesta edició del Mundial.
12: Pues el Barça.
2: El Barça tampoc participa.
12: Ah. Perú.
2: Perú? ¿Otro Perú?
12: Otro Perú.
13: Arriba Perú.
1: Vale, dos vots per Perú.
2: Fantàstic, ojo Perú no guanyi, eh?
1: Hola, bona nit.
14: Hola, bona.
1: Tu qui ets?
14: Quantes?
1: Ui, la cobertura.
2: Hola?
1: No?
14: Ara.
1: Com et dius?
14: Abel García.
1: Abel García.
2: Vale.
1: Qui guanyarà el Mundial, Abel García?
14: Home, està claríssim, Espanya.
2: Abel García, que va amb Espanya. I tu dones suport a la selecció o vas amb una altra?
14: Jo dono suport a full, a fondo.
1: A fondo, molt bé.
11: Vamos, Espanya!
1: Abel García, tu has anat mai al Sonar?
14: No.
1: I saps què és el Sonar?
14: Sí, un festival.
1: Bueno, comencem bé.
2: Vale, bueno. I quants anys tens, Abel García?
1: 23.
2: Home, té edat per anar al Sonar, no?
1: Però des d'on ens truques?
14: Des de Lleida.
1: Des de Lleida.
2: Mare meva. Està prena pel cul!
1: Però tu vols anar al Sonar?
14: Sí.
2: De debò o t'ho estàs inventant?
14: No, vull anar.
1: Digues, vull anar al Sonar.
2: Bé.
14: Vull anar al Sonar.
1: I si et toquessin les entrades, amb qui aniries, Abel García?
14: Amb la parella.
1: I com es diu la teva parella?
14: Maria Serra.
1: La Maria Serra.
2: El cognom no feia falta, però vale, la buscarem per Insta.
1: Doncs vinga, Abel, que demà te'l sona!
14: Olé!
1: No pengis, que t'agafem les dades, vale?
14: Vale, merci.
1: No pengis.
2: Vinga, Abel.
1: Va, que a partir de les 10 arriba la nostra astròloga, la Haixa. Abans, però, fem recompte de com ha quedat. Com ha quedat?
2: Jo crec que no se sap encara la selecció que ha guanyat, eh? Hi havia molts nervis, està molt empatat.
1: I mira, hi ha un vot per Cabo Verde, per Holanda, per Brasil i Portugal, vale? Dos vots per Perú.
2: ¡Vamos, Perú!
1: Dos vots per França i dos vots per Argentina.
2: Sí.
1: I 19 per Espanya.
2: ¡Vamos, Espanya!
1: T'has quedat bé?
2: És que m'ha fet molta gràcia.
3: Les cabretes truquen al Flash Urban. 93 545 6868.

0: Flash FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Les 10 en punt, és dijous, i avui, com cada dos dijous, rebem a la nostra astròloga, la Hasha. Hola, Hasha.
2: Hola, Hasha.
3: Què tal?
1: Com estàs?
3: Molt bé.
1: Avui no és un dia qualsevol, perquè avui d'aquí mitja hora, a 11:15, farem el ritual dels diners. En què consisteix, Hasha?
3: Doncs farem el ritual de l'abundància per atraer dinerito, trabajo, oportunidades, lo que sea abundancia para cada uno.
2: Muy bien.
1: Sí, cuanta més gent hi hagi fent el ritual des de casa, més efectiu serà.
3: Sí, más energía ponemos, intencionamos y decimos palabras concretas al mismo momento, pues más efecto.
2: Por ejemplo, Donald Trump, que es el tío más rico del mundo, ¿no? Cosas así o qué?
3: Sí,
2: cosas
3: Donald
2: así.
3: Trump, sí.
1: Vale, o sigui, nosaltres tenim els ingredients, les coses que necessitem, i després tu ens diràs què hem de fer.
3: Sí,
1: en directe, i tothom ho ha de fer a la mateixa vegada.
3: Sí, lo ideal seria esto. A ver, segundos después, no pasa nada.
2: No passa res. Va. Bueno, hi ha molta gent, clar, que ho hem estat dient durant el programa, jo entenc que la penya ja té el seu material a casa preparat per fer el ritual. Més d'un i més d'un no ho tindrà.
1: Home, sí.
3: Repetimos.
1: Sí, recordem, un bol o un recipient, un grapat d'arròs o de llenties, tres monedes de 20 cèntims o de 50 cèntims, per exemple, una fulla de llaurer, paper, boli i una vela blanca.
2: Fantàstic.
1: ¿Vale?
3: Perfecto.
2: Lo tenemos todo.
3: Lo
2: bien.
3: Tenemos.
1: Aneu preparant, si esteu a casa, aneu buscant les coses, ¿vale? Un bol o un recipient, un grapat d'arròs o llenties, tres monedes, una fulla de llaurer, paper, boli i una vela blanca. Sisplau, tothom que vagi a buscar les coses.
2: Si esteu al cotxe, també. Bueno, monedes segur que té la penya al cotxe, no? D'aquestes
1: sí, no?
2: Típiques del pàrquing.
1: També.
3: Però dorades, tienen que ser dorades.
1: Han de ser... Ah, vale,
2: sí.
1: Dorades.
2: Clar. O sigui, clar, perquè la gent no sàpiga, de 20 i 50 cèntims, vale? Que jo abans tenia les d'un euro, que també són platejades, i la Hasha m'ha fotut bronca.
1: Clar, han de ser dorades. Vale,
3: dorades.
1: Perfecte. Vale, doncs els que esteu al cotxe, teniu temps fins a 2:15 per arribar a casa, si voleu, i buscar els ingredients, vale? I a veure si ho podeu fer-ho també, el ritual des de casa.
2: Que nervios.
1: Que guai, no?
2: Joder, jo tinc ganes de tenir pasta, Hasha. Sí, espero sí. Que esto funcione, porque estoy tieso.
3: El ingrediente secreto realmente es la fe.
2: El amor. Muy bien.
1: Vale.
3: También.
1: La fe. Perfecte. D'això serà a 2:15 de moment, però tenim un repte amb la Hasha, i és que intentarem saber quin país, ja que tenim una astròloga avui a l'estudi, sí. Quin país guanyarà aquest 2026 el Mundial de Futbol?
2: Sí, o quin país, clar, què país és más, lo tiene más preferente, no, Hasha, para ganar el Mundial?
3: Sí.
2: Vale, llavors estem buscant la carta astral dels jugadors de les principals seleccions, dels jugadors importants,
1: vale.
2: I arrel d'allà, la Hasha, sapiguent a quina hora es juga i on es juga la final del Mundial, ens dirà qui guanyarà el Mundial 2026!
1: Dios! És una exclusiva, el que tenim avui, eh?
2: Hasha, la penya va apostar gràcies a ti, ahora, eh?
3: No. Yo no quiero responder a... No, en serio. Vamos a jugárnosla un poquito.
1: Bien, vale.
3: A ver, reconozco que esto nunca lo he hecho, pero bueno.
1: Vale.
3: Me banco el desafío.
1: Creus que en 5 minuts ho sabràs, més o menys?
3: Sí, o lo voy mirando.
1: Vale.
2: Vale, pues...
1: Doncs en 5 minuts ens dius... Escoltem dos cançons...
3: Sí.
1: I ens dius quin país guanyarà el Mundial d'aquest 2026.
2: És com el Pulpo Pol, us en recordeu? El pop aquell que sabia quina selecció guanyava.
1: Sí.
2: Era brutal.
1: Doncs vinga, va, de seguida ho sabem.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Vale, doncs moltes gràcies, Gasha.
1: De nada.
2: Gràcies, Gasha.
0: Però no marxis, perquè d'aquí 15 minuts comença el nostre ritual de l'abundància, dels diners. Sisplau, els que esteu a casa, o els que no heu arribat a casa, aneu ràpidament cap a casa i prepareu un bol o un recipient, un grapat d'arròs o un grapat de llenties, o una cosa o l'altra, és igual, no?
2: Uh-huh.
1: Sí.
0: És igual?
1: Sí.
0: Tres monedes, o de 20 cèntims o de 50 cèntims, una fulla de llaurer, paper, boli i una vela blanca. Que farem un ritual. Quanta més gent hi hagi fent aquest ritual, més efectiu serà. Per tant, no marxeu.
3: Flash Urban, el programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Badia del Vallès. Prepareu-vos perquè arriba la nit en què no dormireu. El dissabte 13 de juny, de les 11 de la nit fins a les 3 de la matinada, el recinte firal viurà la festa de les festes. Arriba la Flash FM On Tour, amb les sessions de Sergi Domena i Héctor Ortega. Tota l'energia de Flash FM en directe.
2: Maria, aneu escalfant motors perquè farem tremolar el recinte firal a l'Avinguda Burgos.
1: El 13 de juny, Flash FM On Tour, a Badia del Vallès.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Electrònica, avantguarda i tecnologia envaeixen la ciutat. I és aquí. Sonar 2026. Flash Matí. Interactua. Flash Urban. Tres oportunitats al dia, durant una setmana, per participar en el sorteig d'entrades pel Sonar 2026. The Prodigy. Store de Speedy J. Kelly's. Skepta. Charlotte DeVite. Amelie Lenz. I molts més. Vols aconseguir entrades pel Sonar del 18 al 20 de juny? Doncs enganxa't al poder del ritme. The Flash FM.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

0: es Bad Bunny, a Machaca Siu, voy a llevarte paper.
1: Sí. Vamos.
2: Sí.
0: Les 10 i 24, falten molt pocs minuts perquè fem el nostre ritual de l'abundància, ritual dels diners. Sisplau, aneu cap a casa, aneu a preparar els ingredients que necessitem. Ho diem per una última vegada, per si algú encara mig despistat, vale?
1: Sí, anem a refrescar.
0: Necessitem un bol o un recipient, un grapat d'arròs o de llenties, tres monedes de 20 o de 50 cèntims, una fulla de llaurer, paper, boli i una espelma blanca. És el que necessitem avui, vale?
1: Tenim tot a l'estudi, nosaltres, cadascú, tant el Miquel com la Jaixa com jo, és a dir, us recordem que no val un per moltes persones, és a dir, vosaltres cadascú...
0: No, un per persona. Tenir...
1: Exacte.
0: Repeteixo, un bol o un recipient, un grapat d'arròs o llenties, tres monedes de 20 o 50 cèntims, una fulla de llaurer, paper, boli i una espelma blanca. Molt bé, això serà d'aquí uns minuts. Abans, però... la Jaixa està disposada a llegir la carta astral d'algun oient que truqui ara mateix al telèfon de la ràdio.
3: 93 545 68 68.
0: Si vols passar en directe al Flash Urban, 93 545 6868, a veure si hi ha algú que té algun dubte o alguna cosa, ara amb els estudis, per exemple, amb l'Espau.
1: Ara, avui han acabat, justament, a més.
0: A veure qui hi ha aquí. Hola, bona nit. Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Laura. Hola.
5: Laura.
0: Laura, des d'on ens truques?
5: Des de Barcelona.
0: Laura de Barcelona, què t'agradaria preguntar a la nostra astròloga?
5: M'agradaria preguntar-li si aprovaré el meu carnet de conduir després de 69 pràctiques. Són
0: 69
5: de plaça,
0: pràctiques?
1: Són reals? Has buscat aquest número per alguna cosa, Laura, o què?
5: No, no, no, t'ho juro, és que una és impar, va ser com meitat i meitat perquè vaig arribar tard.
0: Déu-n'hi-do. Uau. Vale, Laura, l'astròloga necessita saber el dia que vas néixer.
6: I l'hora.
5: El 19 de novembre del 2000.
1: 19 de novembre del 2000. A on exactament, Laura?
5: A Barcelona, a Vall d'Hebron.
0: A quina hora?
5: A la 1 i 36 minuts.
0: Vale.
1: 1 i 36, dia 19 de quan? Perdona, 19 de què? D'octubre has dit?
5: No, de novembre del 2000.
1: Vale.
5: Mm-hmm. Any del dragón.
1: A la 1 i 36.
0: Vale, està l'astròloga calculant i ara et dirà a veure si tens oportunitats després de 69 pràctiques de cotxe, si aproves o no.
1: No, el 12, oi? 12, 12 de novembre?
0: 19,
1: 19. 19, 19 de novembre, perdó. És que...
0: A quina hora era?
1: A la 1 i 36.
5: A la 1 i 36 minuts del migdia.
0: Del migdia, vale. Està l'astròloga calculant i ara et dirà més o menys... És que 69 pràctiques són moltes, reina?
1: Déu-n'hi-do.
5: Ho he intentat un cop, he de dir.
1: I què tal? Com el cul, no?
5: Mira, jo vaig veure senyals de que provava, eh? Vaig salvar una papallona abans de pujar al cotxe, sí, tot era meravellós.
1: Sí, el que no vas veure era el semàfor en vermell, que no.
0: Va, l'astròloga ja ho té. Ara, escolta l'astròloga, a veure què et diu.
5: A veure.
6: A ver, con la carta natal esto no te lo puedo responder, pero ya que he traído el tarot, quizá podemos mirarlo por ahí. Veo que eres Escorpio, Luna Virgo, entonces eres... Veo que el tema del control quizá te juega en contra, ¿no? Querer controlarlo todo, no estás muy segura. Pero vamos a ver el tarot, un segundo.
0: Ahora te tirarás las cartas al tarot y te dirá a ver al tarot si, si aprobarás o
6: ¿cuándo
0: no?
6: ¿Subes de nuevo?
5: Al 19.
0: Això ja, la setmana que ve.
5: Ho sé, ho sé.
1: A més, coincideix amb el mateix dia que va néixer, no? El 19. És, ella va néixer un dia 19. És el mateix número.
6: Tot, tot. Otra senyal.
1: Senyal és reina.
0: A veure què diu el tarot. Estàs nerviosa, Laura?
5: Molt, molt. Vaig en cotxe.
1: Bueno, cuidado.
0: Sort que no estàs conduint, perquè clar, suposo.
1: Esperem.
5: No, no.
1: Ah, vale. Per favor, vaya narcocotxe.
0: Què diu el tarot?
1: A veure...
0: Oh, ai, ai, ui. Si veiessis la cara de la Jaixa...
1: Déu-n'hi-do. Jaixa,
5: no,
1: però esa cara
5: sí
1: que se va estampar. Qué miedo.
6: O sea, está preparada. O sea, preparada estás. Es posible
5: sí, sí.
6: Que tengas que relajarte un poquito más. A ver, el tarot nos dice que quizá pueda haber algún imprevisto, ¿vale? Pero... Los nervios juegan muy, muy, muy en contra de ti. Pero lo que me están diciendo es que tú ya sabes hacerlo. O sea, tú ya sabes muy, muy de sobra. Lo que hay un bloqueo que realmente... Vale. Tienes que hacerlo diferente. Haz algo diferente el día anterior que no hayas hecho los días anteriores. Porque estás en una inercia de hacer lo mismo de siempre.
1: Hostia.
2: Vale. Tomarme un piti, comerme un donut, sí. No.
6: No.
2: Vale.
6: Hacer algo que te haga olvidar que mañana tienes un examen. No vayas con la energía de mañana voy a suspender. No. Tienes que irte con tus amigas, hacer algo que te guste y desconectar. ¿Sabes cuando tienes insomnio porque mañana trabajas? No, quita esa inercia. Estás muy bloqueada con esa energía. Eso es lo que me están diciendo. ¿Posibilidades de aprobar? Hay, sí. Pero tienes que hacerlo diferente. Es una oportunidad. Y te lo digo muy claro.
0: Depèn de tu, Laura. Sí. Has de fer el canvi de chip tu mateixa.
6: Sí.
2: Vale.
7: Jo confio, Laura, en tu, de veritat t'ho dic, eh? Sí.
6: Tienes, o sea...
2: Ay, moltes gràcies.
6: Aquí me dice que tienes todas las posibilidades y que ya sabes hacerlo. Solo tienes que confiar en ti.
7: Ets la cabra.
6: O sea, sí que sabes. Estás ahí.
2: Soc la cabra al volant.
0: Mira, d'aquí dos, bueno, dos setmanes... No, d'aquí dos dijous tornarà a haver-hi la Hasha, la nostra astròloga. Ens truques i ens expliques si has aprovat o no, vale?
7: Venga.
2: D'acord.
0: Vinga, va.
2: Suerte.
0: Molta sort, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, guapos.
7: Adéu, princes.
0: Vinga, va, 3 minuts i fem el ritual de l'abundància, el ritual dels diners. Per últim cop, repassem què necessiteu. Un bol o un recipient, un grapat d'arròs o de llenties, 3 monedes de 20 o de 50 cèntims, una fulla de llaurer, paper boli i una espelma blanca. Preparats?
1: Joder.
0: 3 minuts i ho fem, va.
3: Demà a l'examen et preguntaran per nosaltres. Flash Urban.

0: baby. La maravilla. Psycho. El Conci. Yes, sir.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: No ho fas gràcia, bobo.
3: Vanessa, però espera, tu estàs rient ara, no? Tu estàs prenent bé, no?
2: No, tinc ganes de plorar, idiota.
1: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.